0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: I nosaltres avancem en aquest matí de dimarts 22 de setembre de 2026 i ho fem amb Miki, però no Miki, com estem acostumats amb la seva secció de televisió. Avui amb ell viatgem, farem un viatge en aquella secció que vam començar ja fa uns quants anys, Turistejant, que ens portava arreu de diferents ciutats. Començarem recordant París, la eterna ciutat de l'amor. Doncs amb el Miki Barba ens endinsem avui a París.
1: Nosaltres avui ens fiquem amb el Miki a París. Doncs, què fem a París?
2: A París caminar molt.
1: Lo primer que m'ha dit el Miki és sabates i el París Pass.
2: Sí.
1: El París Pass.
2: El París Pass és necessari. En ciutats molt grans, el més interessant és poder contractar un pass. Que el pass t'inclou quasi bé tot, que és quasi bé el que necessites per passar-hi 4 o 5 dies. Nosaltres ho hem programat una mica per explicar-vos com es faria en 3 o 4 dies a París, que és el que solem tenir per poder marxar una miqueta.
1: He de dir que hi ha persones, perquè ara s'ha posat molt de moda, doncs fer sortides de cap de setmana. Però el Miki ja ens diu que a París 2 dies és una mica just.
2: És una miqueta justet, és una ciutat massa gran. Les distàncies són molt llargues i hi ha moltes coses a veure. París 2 dies faries al Museu del Louvre, que t'hi podries passar ni 5. Clar, has de decidir una miqueta. Té tantes coses a veure, tants monuments, tants museus, tantes carrers interessants, tants barris, que ho has de concentrar mínim en 3 o 4 dies, si vols veure una miqueta l'essència de París. Sense fer cues per pujar a dalt a Notre Dame, ni per pujar a dalt a l'Arc de Triomf, veient una mica París per fora i això, i callejeando, que se'n diu.
1: 3 o 4 dies mirant, però tampoc sense allò en pausa.
2: No.
1: Hem d'anar en rima. I suposo que quan surts de viatge, per exemple, jo que no he estat mai a París, Miki, és millor organitzar, vull dir, el primer dia farem això, això, això, el segon dia farem... Sí?
2: És millor organitzar? Si ho portes organitzat, millor, però després jo sempre sóc dels que miro molt el temps que ens farà i aleshores has de tenir un d'això flexible, és a dir, que el dia 1 puguis passar el 3 si plou, si per exemple el dia que fas museus, doncs dir, hòstia, m'ha plogut el dia 1, faig els museus el dia 1. I el segon dia me'n vaig a veure els Campos Elíseos i pujo fins a dalt a l'Arc de la Defensa o a l'Arc de Triomf, saps? Ho has de portar una mica controlat, perquè clar, si vols veure certes coses, ho has de portar una mica organitzat, mirar pel mapa què et queda a prop, cada dia fer una zona i poder arribar al màxim de llocs possibles.
1: Dividim per zones, llavors, Miki?
2: Jo normalment m'ho divideixo per zones quan fas... no perdre gaire temps. A no ser que com que agafes el bus turístic, en el París Pass, començarem per explicar el que és el París Pass.
1: Vale? Explica'ns això.
2: Exacte. El París Pass és un pas que tu pots comprar a través d'internet. Aleshores, contractes els dies que tu estàs allà a París i entren diverses coses. Sol entrar el bus turístic els dies que estàs allà, en el cas de París entra un creuer d'una hora pel Sena, totes les entrades a quasi bé tots els museus importants de París amb el pas ràpid. Vull dir que amb les...
1: Inclòs el Louvre.
2: El Louvre. Però pots fer... Clar, és que si en 3 dies hauries de fer Louvre, Orsay i Pompidou, que serien els 3... bàsics per fer, perquè, clar, són tan grans que no pots fer més, aleshores no podries res més que museus. O fas un París anar a veure museus, que hi ha molta gent que es dedica a fer ciutats per veure museus. Si se'n van a Amsterdam fan el Museu Van Gogh, si se'n van a Nova York fan el MoMA, el Met i totes aquestes coses. Hi ha gent que fa sortides de museus. Però si tu vas a veure París i vols dedicar una estoneta a museus, has de quadrar hores. I dir, per exemple, en el Louvre estic 4 hores, que podries extendre-ho 4 dies, ja t'ho dic, però jo crec que amb 4 hores n'hi ha prou. I aleshores és estudiar-te una mica la zona del museu, normalment ja porten planells i tot això, i triar el que t'interessa. Si t'interessa l'art sacro, doncs ir a veure l'arte sacro. I després en el Louvre ho tenen ben muntat perquè està bastant indicat les obres importants. És a dir, si tu vols veure la Mona Lisa, està indicat fins on arriba la Mona Lisa. on trobaràs 450 mones i la Mona Lisa, perquè està tothom allà per fer-se la foto i és bastant complicat després veure-ho.
1: Estàvem parlant aquest matí també d'això, no? D'aquesta afició que tenim ara per la foto. No veiem res perquè anem obsessionats amb la foto.
2: Sí. I és potser... Jo sóc el primer que em passa això de les fotos.
1: Jo crec que tothom.
2: Sóc molt aficionat a fer-les i sembla que si et fas una foto que es vegi que tu estàs allà, pots demostrar que hi has sigut. És igual, si l'important és que tu ho sàpigues que hi has sigut.
1: Sí, saps? La veritat és que sí.
2: I hauríem d'aprendre una miqueta, que a mi és una cosa que sempre em diu la meva cosina, és a disfrutar de les coses, a poder-les veure i disfrutar-les. Si fas la foto, perfecte. I si no... l'has vist, estàs allà, i a vegades perdem més el temps en enfocar bé i que no el vidre que hi ha davant no ens faci reflex i que la persona que t'està emputxant no t'emputxi, en vez de dedicar-te a veure l'obra, que és realment el que hauríem de fer. Però bueno, és el que fem quasi bé tots i ens agrada després molt poder ensenyar i dir he estat aquí i he estat allà.
1: Clar.
2: Ja et dic, el Paris Pass, un cop fas lo dels museus, també està molt bé lo del bus, el que us dic, els transports públics també entren al metro, els busos i això. El bus turístic és molt interessant perquè a París hi han tres, em sembla que jo recordaria que tres línies diferents, que amb el mateix passi les pots fer totes tres, però pots derivar en dos o tres dies diferents. Uh-huh. Aleshores, primer fas el centre i després ja pots sortir i fer tot el que és la perifèria, que també, sí, perdó, també és interessant. I també es pot anar a... al Palau de Versalles. Uh-huh. Aleshores, les cues allà sí que són, encara que tinguis el pas ràpid, són bastant grans, perquè tothom... I amb el tren s'hi arriba en 20 minuts, o així, sembla que hagi de ser lluny, però no.
1: El pas també inclou el
2: inclou tren? L'entrada i el tren. El de Versalles, jo ara et diria que no sé exactament si aquest, el seia exterior del centre de París, però bueno, no sé si valia 4 euros, uh-huh. No era un import tal, eh? Uh-huh. Però jo diria que entrava el tren i l'entrada segur. Uh-huh. I si no voleu fer la cua allà al Palau, té uns jardins meravellosos, potser dels més macos que jo he vist.
1: És a dir, el Palau de Versalles.
2: Uh-huh. Espectaculars, per perdre sí. Però clar, si tu vols anar aquí, ja has de perdre un dia per anar a Versalles. Ja et queden dos dies per París.
1: Clar.
2: Tot és decidir el que vols veure. I bueno, després tens totes les entrades, diversos descomptes per poder anar a menjar... Tot de coses que és molt interessant tenir el Paris
1: Llavors,
2: Pass.
1: Llavors, el Paris Pass és indispensable per viatjar 2-3 dies a una ciutat perquè ens permet, primer, doncs, passis ràpids, no?
2: Exacte.
1: El preu del Pass Paris Pass...
2: Bueno, us hem mirat el de 3 dies.
1: Hem mirat 3 dies, sí.
2: Que serien per als adults 156 euros i pels joves 95. Sembla car, perquè ja 156 euros semblen molts diners, però compteu que hi entra tot això, vull dir, si tu ho desglosses,
1: clar.
2: I quan tu entres a la pàgina del Paris Pass ja t'ho desglossa també una mica perquè vegis la diferència, igual te n'aniries quasi a 300 euros de només de pujar, perquè té hasta la pujada de la Torre Eiffel fins a la segona planta, la tercera planta, això sí que has de concertar l'hora, eh? Hi ha dues o tres coses que són la Torre Eiffel i em sembla que és la pujada de l'Arc del Triomf, que has de programar-ho des d'aquí. Som tants els que hi volem pujar, que és molt millor agafar l'hora, per això programes una miqueta al dia i agafes una hora i no fas cua i vas de seguida. I aleshores és molt interessant. La pujada només és fins a la segona planta, que està molt bé, i després ja, si vols pujar fins a dalt de tot, té un suplement econòmic que tampoc era gaire alt, no sé si eren 6 o 7 euros, i tu pots pujar fins a dalt. Però des de la segona planta les vistes ja són meravelloses. Si agafes un dia clar, arribes a veure l'Arc del Triomf... tot, vull dir, és una de les vistes xules de París, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. Has anat 2 vegades a París?
2: 2 vegades, un cop a l'hivern, fa molt de fred, i sobretot quan et mous amb el bus turístic, com que el que parlàvem de les fotos, vols anar dalt i tal, fa fresqueta, o quan puges al Baton Rouge, als barcos que fan el creuer pel Sena, clar, des de dintre no és el mateix, els vidres reflexen, si jo el vaig fer de nit aquest, perquè em semblava més interessant veure amb les llums de la nit, la torre surten de sota just de la Torre Eiffel, que cada hora s'il·lumina, i quan hi vaig ser jo van canviant la il·luminació, però era tot un, com un brillar de llums cada hora que es feien, com si fossin llums de Nadal a tota la torre, que era molt, molt xulo. Aleshores, clar, si vas a fora, doncs fa fred. A l'estiu és espectacular. Nosaltres ara hi vam anar al juny, i el juny, clar, és un gust poder anar a dalt del bus turístic, veure-ho tot, perquè, clar, és tan gran que ho has de veure moltes coses des del bus. Tu, París es redueix en el centre, que en el centre quasi bé és, diguéssim, la plaça del Louvre, que està al costat del Sena, sí. A partir d'aquí, si vas a Plaça de la Concòrdia, de Plaça de la Concòrdia ja tires cap a tot arreu. Allà agafes els Camps Elisis, que dius, va, pujaré caminant fins a l'Arc del Triomf. Ni s'ho ocorreixi. Vull dir, és llarguíssim, esgotador, sí? Molt llarg. Són distàncies molt llargues. París és una ciutat potser de les més grans. Nova York és molt gran, però potser no té tants espais verds com París, que Nova York el té més concentrat a Central, i en canvi a París sí que n'hi ha molts. I tots els Camps Elisis, després hi ha tota la zona de les botigues i tot això, que és superllarg. Aleshores és complicat. Aleshores, si fas amb el bus turístic, puges a Plaça de la Concòrdia, baixes a l'Arc del Triomf, si vols pots pujar dalt, també tens l'opció de pujar dalt de l'Arc del Triomf, que també les vistes són molt xules, i després la gent no sol anar gaire. Si tu segueixes Camps Elisis amunt, hi ha l'Arc de la Defensa, que és tota la zona comercial i tota la zona financera, que és molt nova, i a mi em va agradar molt. Suposo que a mi m'agraden molt les coses que ningú me n'ha parlat. Tu estàs, si vas a París, et diuen, ai, no et perds la Torre Eiffel, el que sigui,
1: no?
2: Mas d'això et dirà, vés a veure el monument a la Lady Di, al Pont del Mar. Bueno, sí, hi ha coses que... I les has vist potser més a la televisió o a les pel·lícules, que s'acaben traient sempre les mateixes coses, i en canvi, a mi, tota la zona de l'Arc de la Defensa i la zona comercial i la zona financera...
1: Et va agradar molt.
2: Molt, moltíssim. A més, hi ha un arc gegant, blanc, preciós, que dona al final de París, que dona un cementiri. Bueno, a mi em va semblar espectacular.
1: Ai, Miqui, ara que dius això, tu visites els cementiris quan vas?
2: A mi m'agraden molt.
1: És que hi ha molta gent que... això s'ha convertit ja...
2: Sí.
1: També en un clàssic, no?
2: Hi ha molta gent que hasta té blogs només de fotos de cementiris.
1: Sí?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Perquè hi ha làpides tan elaborades, mausoleus tan currats i tal, i el de París, el que hi ha sota el barri de Montmartre, que, ostres, no recordaré el nom, però bueno, està molt a prop del Molin Rouge, en 10 minutets caminant des del Molin Rouge, és espectacular, és espectacular. Els cementiris estan, i després estan molt cuidats. La veritat és que són... Bueno, és el que et deia, a París tot és molt gran, i els cementiris també són molt grans,
1: clar.
2: I aquí estem més acostumats potser als nínxols i tal, que queda tot com més reduït, uh-huh. I tal, i allà són més de làpide, de tomba, de panteó, i aleshores és, bueno, a qui li agrada, potser és una mica macabre.
1: Sí, potser sí, però...
2: però bueno, hi ha d'haver gustos per tot.
1: Per tothom, sí.
2: I la veritat és que és molt maco.
1: Seguim passejant.
2: Si deixem el tros de la Plaça de la Concòrdia amb el seu obelisc i tot això, ens aniríem. A mi hi ha un barri que la gent no hi sol anar tant i això, que és el barri de la Madeleine, que em sembla també molt interessant.
1: El barri de la Madeleine.
2: Exacte.
1: Per
2: hi ha
1: si vols...
2: totes les pastisseries... Seria com el barri... el Malassanya de París, amb totes les cuinetes, els productes, els macarons, que són tan presents en allà. Hi ha molt també els creps i tot. Són molt de dolços. París és una ciutat dolça, en aquest aspecte del menjar. Aleshores,
1: es menja bé, també, no?
2: Sí, es menja bé. Sí que tenen la cuina, potser treballen més la mantega que l'oli i això, però París es menja bé. Més car, no és una ciutat econòmica. Sí, és el que vam parlar l'altre dia en el programa. Tu
1: sí.
2: T'ho fas una mica al teu gust. Si te'n vas a dinar als Camps Elisis, pagaràs el gust i les ganes. No sé, nosaltres vam pagar 8 euros per un cafè. Bueno,
1: això que diuen del cafè és veritat, llavors,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, depèn d'on t'assentes, t'has d'aixecar. És millor que t'aixequis i marxis i ja el faràs una mica més endavant. Però sí, sí, clar, si t'assentes en els llocs, però te'n vas a la Plaça Major a Madrid i et cobren 6 euros per un cafè. Vull dir, aquesta gent treu profit dels turistes, que és la seva manera de guanyar-se la vida, i és el
1: i ja
2: més
1: està,
2: normal,
1: clar.
2: I ho has de saber. Però després sí, ja et dic...
1: Però hi ha cafès també més econòmics.
2: Sí, i tant. Tu te'n vas, per exemple, cap al Centre Pompidou, que és el centre d'art modern, que és espectacular, perquè ja l'edifici de fora és superxulo, estan totes les tuberies pintades de colors i tal, i tu pots distingir perfectament les d'aigua perquè són en blau, les de calefacció perquè són en vermell, i és un edifici molt atraient des de fora. La gent, molta gent va fer fotos al Pompidou perquè és molt guai de fora, però després a dintre és espectacular. Ja hi ha totes unes escales mecàniques que pugen per l'exterior de l'edifici i pots anar entrant a les diferents plantes, i el restaurant de dalt també és espectacular. És un dels museus d'art contemporani xulos, per estètica de construcció, d'arquitectura de fora. I després les obres de dintre normalment mai decepcionen, no? Bueno, si t'agrada l'algun temporani.
1: Sí.
2: Però per fora l'edifici és molt guapo. A més, des de qualsevol lloc de París que estiguis una mica elevat, el distingeixes de seguida perquè, clar, és tan colorido i tant d'això...
1: Crida l'atenció, no? Crida l'atenció.
2: A més, és com molt, molt, molt, molt modern, molt ferro, molt així. Aleshores, destaca moltíssim. Que destaca moltíssim. I per acabar amb allò dels museus, el Louvre ja l'hem comentat, però jo potser sóc més fan del Museu d'Orsay. El Museu d'Orsay està molt a prop del Louvre, també al costat del Sena, i és un museu que van aprofitar una estació de tren i el van reconvertir en el museu. Tot el museu és molt xulo perquè, bueno, depèn del que us agradi, jo sóc molt d'aquest tipus d'art també, hi ha tot l'expressionisme, l'impressionisme, Van Gogh, Monet, Renoir... Espectacular, les sales no són tan grans, és un museu que es pot visitar amb dues o tres horetes, i després a dalt en el restaurant han guardat els dos rellotges que miren cap a París, i aleshores tu des del restaurant veus el rellotge i tota la vista de París i tal, que és
1: xulíssim,
2: molt maco, perquè a més el primer que veus és el Sena i després tota la ciutat, i és molt, molt, molt xulo. I és un museu... Cucató, com, no sé, abans parlàvem de Girona, que hem estat parlant de Girona, d'aquestes ciutats que t'enamora i que t'envolta, perquè no és gaire gran, la fa, sembla que sigui una miqueta teu a la que hi arribis, i amb el Museu d'Orsay passa una mica el mateix. És molt...
1: Té caliu, no?
2: Sí, exacte. Ja no sé si és que l'estació el sé antiga i això et fa com... No sé. És molt maco. De veritat que jo, si he de recomanar un museu, tothom us diria el Louvre. Jo us diria Orsay. Orsay és dels més xulos.
1: Te va encantar, sí.
2: A mi sí. Això en quant a museus, perquè si anem 3 dies, després hauria de ser algo que us agradés molt, molt específic, si us agrada el còmic, si us agrada i buscar-lo i anar-hi, perquè ja et dic que em sembla que hi ha 60 museus dintre del Paris Pass en els que pots escollir on anar.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
2: Molts, molts, molts. No ens en donem compte i totes les ciutats estan plenes de museus i de cultura. I ja no et dic de petites sales d'exposicions, que a vegades són les més interessants de totes. I París també n'és ple. Vull dir, hi ha molt art al carrer, que ara ens anirem cap a la part de Montmartre, que és on hi ha tot el barri dels pintors i és més el barri bohemi de París. Però tot París està ple de llocs en els que pots disfrutar de l'art.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ja no només de l'escultura, de l'arquitectura, que la majoria d'edificis de París, començant per l'Òpera de París, que projectada per Napoleó perquè hi entressin els carros directes, les portes són espectaculars i per dintre ja ni t'explico. I això, i el que sí que se m'ha passat de dir-vos és que si no voleu fer Versalles, en el mateix Museu del Louvre hi han tots els apartaments de Napoleó, que és una mica l'estil i el rotllo del que trobaries dintre de Versalles a nivell
1: general,
2: molt, exacte, i molt més gran i tal, però si em voleu fer un tastet, aneu a les parts de l'apartament de Napoleó i tal, i pots veure una mica, que ho hem vist tots a les pel·lícules de Sissi i aquestes coses, tot aquest decorat de les teles i els tapissos i totes aquestes coses, que la veritat és les làmpades aquestes de cristalls que són tan impressionants, això, que també està graciós de veure. I ara ja ens anirem cap a un museu, cap al barri de Sant Michel i tal, que es pot fer de dues maneres per aprofitar temps. Hi ha un telefèric que puja fins a dalt a l'església, que està prou bé, perquè rem un minutet i ets i tal. I aleshores, un cop ets a dalt, sí que fas ja l'església i tal, te'n vas a tot el barri dels pintors, que hi ha a la plaça, amb tots els pintors, bueno, la majoria de gent d'aquestes que fa caricatures pels turistes i tal. Hi ha algun museu més, hi ha un museu petitó de Dalí, i això, però bueno, passejar per aquells carrerons és prou bé, és prou maco, fas la volteta i vas baixant, i si vas baixant fas algun cafè, perquè a París s'ha de prendre també
1: de
2: algun
1: cafè.
2: I baixes, i si vas baixant, vas arribant a baix i arribaràs al carrer del Molin Rouge. Està molt xulo i jo recomano...
1: I està actiu, vull dir, no està tancat, està
2: sí,
1: actiu.
2: Sí, sí, el Molin Rouge segueix funcionant, a més, a tot drap. Vull dir, si voleu anar al Molin Rouge, és tan fàcil com que solvieu una miqueta...
1: que estalvieu.
2: Perquè em sembla que és l'entrada amb el sopar i l'espectacle, em sembla que són 189 euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, és car. Sí que tindrà una ampolla de xampany i tot això, però és ara com a espectacle de burlesc i de cabaret, és potser el
1: millor,
2: top
1: no?
2: dels tops. Exacte.
1: Clar.
2: És el millor. I lo xulo d'aquest barri potser és pujar a la tarda fins a la Sant Michel i tot això, i quan baixes, baixar quan canvia ja el dia, quan passes del dia a la nit, que passa d'haver-hi els turistes i tal, a tota la gent aquesta bohèmia, los maleantes ben entesos, eh?
1: Sí.
2: Tota la picaresca i tal, i canvia molt, el barri és un altre, eh? L'últim cop que nosaltres vam estar, l'hotel el teníem allà. A més, era un hotel espectacular perquè tenia una terrassa que es veia tot París, que podies pujar a sopar. Compraves tu el sopar i pujaves a dalt a sopar a l'hotel, a la terrassa, i era espectacular veure tot París perquè tenies la vista de tot París. I és xulo el canvi d'hora allà. Mm-hmm. Perquè, bueno, veus des de quan hi passen els turistes, tothom fent-se la foto al Moulin Rouge i tal, a veure la picaresca de la noche de París. Sí, perquè és el carrer on també hi ha totes les botigues eròtiques i... Aleshores, clar, dona tot aquest joc del canvi de la gent i d'això, que també està molt,
1: està molt xulo. Hem de veure París de dia i París de nit, no?
2: Exacte. Reservar una mica de forces. A vegades val la pena anar a l'hotel a les 6 o les 7, descansar una estona i sortir al vespre.
1: I sortir a la nit.
2: Les ciutats com París, bueno, les ciutats grans, per normal, de nit il·luminades,
1: sí.
2: Són molt xules perquè... canvia tota la perspectiva. Quan tu veus la Torre Eiffel il·luminada, la Torre Eiffel és molt maca, tot el que tu vulguis, no deixa de ser una estructura de ferro,
1: sí.
2: I tal, però hi fiques totes les llums, tota la il·luminació i tal,
1: clar.
2: Passa a ser algo més bucòlic, molt més xulo, la veritat.
1: I també s'ha de veure la Torre Eiffel a la nit.
2: A la nit. Uh-huh. I els camps Elisis a la nit també són molt xulos. Bueno, quasi bé tot a la nit, és molt xulo.
1: Déu-n'hi-do, no sé si en 3 dies tindrem prou.
2: És el que us comentàvem, que és tan gran que és difícil fer-ho en 3 dies.
1: És difícil, sí. Mm,
2: sí, la veritat és que sí. I després ja és, si agafes el bus turístic, com que pots el hop on, hop off, que pots pujar i baixar allà on sigui, vas baixant i aleshores fas el recorregut que tu vulguis. Hi ha coses que no t'interessaran tant. Si tu no vols veure museus, doncs no veus museus.
1: Clar.
2: I baixes a veure parcs.
1: Monuments o parcs o el que sigui, no?
2: Exacte.
1: Perquè lo típic de París és la Torre Eiffel, el Louvre...
2: El Louvre, el Museu d'Orsay, la catedral... Ah, no em sortirà el nom.
1: Notre Dame.
2: Notre Dame és superxulo. A més, el passe amb el París Pass entres també.
1: També?
2: És gratuïta. Les vidrieres de Notre Dame són brutals. L'únic que sí que hi sol haver molta cua és per pujar a dalt. Aleshores, si vols invertir aquest temps en pujar, sí que les vistes també. Però amb que facis un top, diguéssim, amb que facis una pujada, si fas la de la Torre Eiffel o si fas la de l'edifici més alt que hi ha a París o la d'algun hotel, alguna terrassa d'algun hotel, o si puges a dalt a Montmartre, l'únic que des de dalt potser no es veu la Torre Eiffel i tal. Però amb una pujada n'hi ha prou. Vull dir, ja fas les fotos i això... perdre tant de temps per pujar a tot arreu, aleshores se't queda molt reduït París.
1: Uh-huh.
2: I la plaça de la catedral i tot això també és superxula, i tots al voltant dels carrers aquests hi ha un parc a darrere que també va donar el Sena i tal. En aquí sí que vaig trobar a París que hi havia molt, ostres, ara no sabria identificar de quin país eren, però hi havia molt immigrant d'aquests com fent de firmar per donar algú pel cans, no sé què, que és tot mentida, eh? És per demanar-te diners que se'ls queden.
1: Uh-huh.
2: Però eren com molt pesats. Sí que vaig trobar que per aquella zona de la catedral i dels barris del d'això hi havia com massa gent agobiant, em firma aquí, vinga baix per donar... No sé, tu també... Si un és solidari, ho és a casa seva i no fa falta que li digui ningú el que ha de fer. Però és un barri també molt xulo. I tots els carrerons van a portar cap a... Si tires cap a la dreta, diguéssim, te'n vas cap al Louvre i tot això. I és molt xulo, molt, uh-huh. molt xulo. Jo us recomano no pujar-hi. Vull dir, entreu perquè ja acabes embobat a dintre la catedral i perds una hora.
1: Clar, si a més fas cua i estàs perdent temps...
2: I després
1: temps...
2: has de fer 2 hores més per pujar un rato dalt i tal, hem perdut tot el dematí.
1: Clar.
2: I si ho volem fer en 3 dies...
1: Difícil.
2: Molt millor concentrar, només fer el que vols veure realment. I l'altre, has de fer pinzellades.
1: Mm-hmm.
2: Pinzellades, perquè després també te sentes a dinar, vols dinar una mica bé, vols provar una mica el producte d'allà...
1: Ara parlarem d'això, però anem amb una cançó que t'hem seleccionat avui per parlar de París. I em sembla que la tenim ja. L'escoltarem i seguim una mica amb el dinar.

0: Que bonic. Estava explicant-me el Miqui que aquesta cançó sona als transports públics, tant a l'autobús com al tren, com al metro, com a les botigues.
1: I sobretot en els turístics, quan tu poses els auriculars per sentir-ho en el teu idioma i tot va en banda sonora, tot va posant la que no falla mai.
0: És aquesta, no? La Bien-Gos. I també m'explicava, curioso, que Francia apuesta mucho per la seva llengua, per fer pel·lícules en francès, per la ràdio també, fins i tot em diu el Miqui que fins un 90% de la música que s'escolta a la ràdio és música francesa.
1: Sí, ho tenen com molt integrat, defensen molt lo seu. Vull dir, hi ha una quota, ara potser t'enganyaria, però per exemple, el 70, em sembla que és el 70% de pel·lícules que hi han d'haver al cinema han de ser producte francès. Les que es posen a la televisió pública francesa han de ser, la majoria, pel·lícules fetes o creades per directors i actors francesos. Defensen molt el seu, la seva música. Tu vas, no sents música en anglès. Quasi tota la que sents és en francès. Defensen molt, i això està molt bé, també. Uh-huh. Vull dir, tots hauríem d'estar molt orgullosos de lo nostre i no deixar-nos aportar tant per lo que ens ve de fora. Que sí, que tot està molt bé i que s'ha d'aprendre tot, però que és un d'aquests països que sap defensar molt lo seu.
0: Molt bé. Això crida l'atenció, sí, també, quan viatges a aquesta ciutat.
1: Exacte. Molt bé.
0: Més coses. Sí, tens apunts, no sé si vols dir alguna cosa. Jo volia saber una mica què vas menjar, perquè quan viatges sí que de vegades doncs fas coses ràpides, però sempre hi ha un dia o un parell de dies que dius, jo vull lo típic, no?
1: Exacte.
0: No sé què t'ha estat allà, perquè tu ets molt de dolços o més de salats?
1: Jo treballo a la pastisseria. Soc molt de dolç.
0: I com
1: tinc molt bona boca, m'agrada molt tot,
0: sí?
1: Però, i la veritat és que...
0: De totes maneres, haig de dir que superar el que fan a la Vinyallonga és difícil,
1: complicado.
0: És difícil,
1: sí, sí,
0: No sé si a París van omplir les teves expectatives.
1: Tenim un dels millors professionals, o dels millors professionals, sí, allà a la pastisseria. S'ha format a molts llocs, entre d'altres, París. A mi el que em va recomanar als llocs on anar, en aquest bar que hem parlat de la Madeleine i tal, va ser en Jaume. I clar, és espectacular. Ara, vull dir, jo no sé amb què em quedo. Potser tinc molt més arraigats els sabors d'aquí i em quedo molt més amb lo d'aquí.
0: Clar.
1: I a més amb tota la gamma nova que ara tenim allà a la pastisseria, que són els musos i tal. I després proves els macarons en allà i proves els nostres i no hi ha diferència, vull dir.
0: Espectaculars, no?
1: Sí, sí, la veritat
0: està,
1: és que sí.
0: Està molt bé, això.
1: Però per menjar, ja et dic, la cuina potser sí que és un pèl diferent. Jo recomanaria en aquest barri de la Madeleine. Sí que els llocs potser no són els típics restaurants que nosaltres estem acostumats a seure en una taula i tal. Són més barres, restaurants... Bars que et posen menjar o pastisseries que et donen de menjar... però no tant taules tant, vull dir, són uns banquets o tenen quatre taules, però el menjar és molt bo. Tenen normalment les vitrines aquestes en el que els pots triar, hi ha tot d'amanides. Ens estem tirant tots molt cap al menjar sa, cada vegada hi ha més gent vegetariana, vegana i tal, i estem entrant molt en aquest món. I París en això també és innovador, vull dir, els menjars. Jo hi trobo... En el tradicional hi trobo massa mantega amb les patates i això, bueno, suposo que cadascú estem acostumats, aquí no som més de l'oli, estem molt acostumats al sabor de l'oli d'oliva i tal, que allà potser el trobes a faltar una mica.
0: Sí.
1: El menjar aquest bo, si vols anar una mica de restaurants, sí que piquen una mica, et diuen París és car. Sí, París és una miqueta més car aquí perquè el poder adquisitiu de París no és
0: més
1: el nostre,
0: gran.
1: Exacte, és tan fàcil com això, però després tens opcions bastant... que en vez de pagar 12 euros per menú, jo en pagaràs 15, però tampoc em sembla tan exagerat com per no provar-ho, o els gelats, o ja et dic, o els macarons, o un crep. Hi ha molt, a totes les places hi sol haver les típiques camionetes aquestes que estan preparades, que n'hi ha una que només ven macarons, una altra que només ven creps, està com molt dividit i val la pena tastar-ho. I el menjar depèn del que us agradi. Jo soc
0: què
1: molt de carn.
0: Què vas menjar allà?
1: Que
0: et va agradar molt. Jo sóc molt de formatge i a París, a
1: molts
0: França, n'hi ha molt de formatge i molt bon
1: molt
0: formatge.
1: Bo. Formatges força forts.
0: El Rocafort.
1: Sí. Però que vull dir, hi ha llocs que passes per les botigues i ja només l'olor t'embafa perquè són formatge, el formatge blau. Treballen molt aquest tipus de... o promocionen molt aquest tipus de formatge. L'altre suposo que es ven més sol.
0: Clar.
1: Els semis o els secs, que són més de secs en allà i això, es ven més sol i aquests potser els promocionen més. I han agafat una mica la fama d'aquests formatges. Les fondís, jo vaig estar boig per trobar, per menjar-me una fondí, però són més típiques de les zones altes de muntanya.
0: Ah,
1: val? Perquè és com
0: fred.
1: Un plat molt potent, molt calòric, i aleshores el fan més en allà. I no em vam poder trobar. Jo el dia de Versalles volíem una... vam dir, va, ja que sortim, i no em vam poder trobar. Però dines, bé, jo em van agradar molt uns aguacates amb formatge, que vaig trobar que, a més, posar-hi el formatge calent en un d'això que ja estàs acostumat a menjar-te un fred i tal, em va semblar molt interessant. Uh-huh. I després els menjars, ja et dic, si vas al barri de la Madeleine, com que els tens allà exposats,
0: pots
1: el que
0: veure...
1: t'entri pels ulls. Exacte.
0: Això, ala.
1: Mengem molt pels ulls i val la pena deixar-te portar, ja que ets fora, deixa portar i el que et sedueixi, menja tu.
0: Clar que sí.
1: Però ja et dic, menjar és fàcil, la quasi bé tot arreu.
0: Molt bé. Miqui, no sé si ens queden moltes coses, hem d'anar replegant ja, sí. Arribem al punt final.
1: Comentar bàsicament, sí. Quan fas el bus turístic, jo una de les coses que més em va agradar és parar a Trocadero, que tens les vistes de la Torre Eiffel i de tots els inválidos i tots els camps que hi ha sota la Torre Eiffel, que és molt, molt xulo, que és també la foto típica.
0: Aquesta és la teva foto, jo et, vaig, et dic, sí. Cada programa farem la foto del Miqui. De París, quina foto et portes?
1: Em porto la feta des de Trocadero. N'hi han moltes, però la de Trocadero potser per l'emblemàtic que és la Torre Eiffel, perquè és potser el signe icònic de París, amb... Us dic aquesta, que potser és la més maca, identifica molt la ciutat, saps perfectament d'on és, hi ha fotos que fas que et saps, vull dir, tu et fas una foto al Coliseu, saps que estàs a Roma, doncs a París s'ha de fer la de la Torre Eiffel, que
0: doncs,
1: és la xula.
0: Amb aquesta imatge ens quedem i amb els bons consells que ens ha portat avui el Miqui Barba Vinyallonga, que ha compartit amb nosaltres aquesta estoneta, déu-n'hi-do, al matí.
1: Exacte.
0: Miqui, un plaer, com sempre.
1: Vinga, un petonàs.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: L'energia és una propietat que va lligada a qualsevol ésser viu i també a les màquines. Les plantes creixen, els animals es mouen i les màquines pràcticament ho poden fer tot, però perquè tot això pugui ser possible cal energia. El sol és l'origen de la majoria de les fonts d'energia que existeixen, és a dir, dels recursos que hi ha a la naturalesa des dels quals n'obtenim energia, com ara el propi sol o el vent. Aquestes fonts es classifiquen en dos grans grups, renovables i no renovables, segons si els recursos són limitats o il·limitats. Les fonts d'energia renovables són les que es poden regenerar de manera natural o artificial un cop s'han fet servir. Dins les no renovables hi trobem els combustibles fòssils, carbó, petroli i gas natural, i l'energia nuclear. El petroli, per exemple, és un hidrocarbur amb la particularitat que està en estat líquid. Sovint també se'l coneix com cru, ja que per si sol no té cap utilitat i s'ha de portar a refinar perquè se'l transformi. Com hem dit abans, aquests recursos naturals són limitats i el nom no és en va, tot i que no és del tot cert que s'esgotin completament. Mariano Marzo és catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona.
3: Imagineu-vos un cafè i la idea de la gent és que jo em bec la tassa de cafè i s'acaba el cafè. No, el petroli no el trobaríem en una tassa, sinó que el tindríem que extreure com si prèviament jo aquest cafè el posés dintre d'un terró de sucre i llavors jo tingués que xuclar amb una canya el terró de sucre i extreure el petroli. És a dir, està impregnant els espais porosos. Quan un jaciment hem extret en promig mundial el 40% del petroli que està empapant aquestes roques, ja el tinc que abandonar, perquè físicament no puc vèncer una sèrie de limitacions físiques com és la viscositat, com és l'espai dels porus. Per això dic que l'era del petroli s'acabarà i encara quedarà molt petroli sota la terra. No s'acabarà mai.
2: Del total del petroli que hi ha en un barril, un 85 o 90% l'utilitzem com combustible, és a dir, el cremem, i que tenint en compte que els països rics del món global pràcticament es compta un automòbil per persona. Per si no fos poc, som l'home de l'hidrocarbur, ja que en qualsevol cosa que ens envolta, el petroli ha intervingut d'alguna manera o altra en la seva fabricació. Segons aquest expert, estem vivint una situació molt ajustada pel que fa al balanç entre oferta i demanda, i això provoca l'augment del preu del cru i cada vegada tot s'encareixi. El petroli és una matèria primera d'origen mineral que encara no té alternativa a gran escala. Per tant, la primera cosa que hem de fer és estalviar-lo, utilitzar-lo d'una manera més eficaç i canviar formes de transport i de mobilitat que requereixin menys aquest combustible. I a banda de les raons de reserves, també n'hi ha d'ecològiques. La crema de derivats de petroli és la causa principal d'emissions de diòxid de carboni, que és el gas que més influeix en l'escalfament global.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
0: Ràdio Montornès,

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornés, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:45 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
3: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i l'optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
2: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
1: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, peralada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments a partir de les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
0: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
3: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
4: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
3: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
2: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
13: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
14: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
13: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
14: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
13: El teu gest ho canvia tot.
14: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
13: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Doncs ja estem aquí de nou, el Miquel Zafra i la Núria Catxan, i estem preparats per compartir un matí més. Ràdio Montornès. Aquest 23 de setembre de 2026. Miquel, amb un any més i un dia més, com et sents? Igual o ha canviat alguna cosa? Bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Doncs aquí estem, sí. Ja estem amb un any més i un dia més, com tu dius. Em sento igual. Afortunadament, eh? Afortunadament.
1: No ha canviat gran cosa, no?
2: No, el que sí que hem canviat ha estat d'estació, que aquesta matinada ja ens entra la tardor.
1: I estem a l'equinoci de la tardor, sí, i nosaltres doncs recordarem que entrem a la tardor ja properament, i sobretot doncs estarem aquí compartint el programa durant tots aquests dies de tardor fins que arribi l'hivern i fins que arribi el canvi d'hora, perquè al final, ja sabeu, entrem en octubre i ja comencen a canviar les estanteries als centres comercials, i tot el que abans estava desapareix per deixar pas als dolços, al Nadal, als torrons.
2: Ja tenim la castanyada.
1: Sí, sí, però fixa't que abans de la castanyada comencen abans els torrons que les castanyes, i ja ens avancem, acabem a l'estiu fa dos dies, que encara tenim 30 graus, i ja estem pensant en la següent estació i en les següents vacances, i així va la vida, a 100 per hora.
2: Així anem, sí.
1: Que sembla que no, però, ostres, et troba gent que potser fa 30 anys que no la veus, i penses, ostres, com ha passat de ràpid? Perquè 30 anys es diu d'hora, 30 anys, 3 dècades, es diu d'hora. Però quan pares a pensar, dius, ostres, la sensació de temps, no? Que sembla que és molt, 30 anys, i en realitat ha estat un visto y no visto. Vull dir que, mira, l'any que ve farem 10 anys aquí. 2027, farem sí. 10 anys aquí a Can Saurina, i sembla que va ser ahir. Ostres, és brutal com passa el temps, i jo no tinc la sensació d'haver estat 10 anys aquí, i ja hem estat 10 anys aquí. Uau, Miquel, quina por.
2: No pensis més enllà, perquè si no, al final...
1: Sí.
2: Doncs una mica de vertigen, no?
1: Sí,
2: pensar en totes aquestes coses.
1: Sí, perquè passa la vida molt ràpid, i és veritat que tu vas... No sé si a tu et passa, segurament que sí, no? Celebres el teu aniversari i dius, ja tinc un mes. Però tu, interiorment, segueixes sent aquella persona de 25 anys que, sí, bueno, amb molta...
2: Ojalà,
1: No, però...
2: Tampoc et passis.
1: Sí,
2: no?
1: Home, per dins, sí.
2: Tu continues sentint aquella persona de 20 i escaig d'anys?
1: Sí, amb moltes inquietuds, amb moltes ganes de fer coses, però, clar, mira, exemple tonto, L'altre dia dic, mira, tothom es fa un selfie d'aquests saltant, vinga, va, vaig a veure si em faig... Jo? Déu-n'hi-do, Miquel, jo no salto ni mig metro, vull dir que...
2: Però ho vas intentar.
1: Ah, clar.
2: Ho vas intentar, no?
1: Clar, perquè, clar, al meu cap jo tinc 25, i 25 més, i uns quants més, no? Però sí que és veritat que tu penses que després hi ha la part física, que és la que et posa en situació i et diu, ei, bonica, que ja no tienes 25. I clar, jo abans sortia de la ràdio i anava a fer activitats i feia moltes coses, i ara ja faig una cosa i ja no puedo más. Però sí que és veritat que interiorment, doncs, l'essència segueix estant allà, no? Però, clar, tens molta més experiència, saps moltes coses més de la vida, hi han coses per on no passaries, coses que faries i que no has fet. Clar, tot això t'ho dona l'experiència. Però sí que és veritat que, en essència, doncs, seguim sent nosaltres, no?
2: Totalment, sí, cadascú també té el seu propi tarannà, no? Així, les pròpies inquietuds i el seu caràcter, la seva personalitat, no? Està clar?
1: Sí.
2: Hi ha coses que no canvien, o que costa que canviïn, no? Però el tema del pas del temps és una realitat
1: brutal,
2: i costa lluitar contra aquest pas del temps, no?
1: Sí, és veritat.

0: veritat. En fi, és la vida, c'est la vie, no? Que
1: sí,
0: diem,
1: sí, és la vida, és així.
0: I ja està. I aquí estem, de nou, avui, dimecres, que, per cert, ja estem a meitat de setmana. Un dia especial, avui, perquè des de les 2:55, més o menys, ha entrat la tardor. Ara veurem com molts arbres, els de fulla caduc, tornen a perdre la seva fulla.
1: Els canvis de color, també.
0: També, aquests canvis de grocs, marrons, taronges, que tant ens agraden. És una època bonica, la tardor. Esperem pluja, perquè no hi ha pluja i, a conseqüència, no hi ha, doncs, salts d'aigua, no hi ha bolets i, clar, necessitem l'aigua. L'aigua que caigui de manera prudent i beneficiosa per al camp. I a veure si això ens ho porta la tardor. No ho sé, però esperem que sí. I res, aquí estem de nou, Miquel. Fa caloreta encara? Tot
1: sí,
0: i que
1: aquesta setmana...
0: Aquest matí feia fred, eh? Jo he sortit de casa que anava a sortir per la porta amb màniga llarga i he pensat, tate, d'on vas? Que després cap al migdia, llipa, al migdia arriba la calor... I a veure què fas. Doncs he tornat cap enrere i he agafat una màniga curta. Tres quarts.
1: Sí.
0: Perquè dic, ni tanto ni tan calvo.
1: Tenim setmana encara amb temperatures sí. elevades.
0: I... Busquem l'equilibri. Sí. Però mira, t'haig de dir que ara ja, si estens la roba a la tarda, ja no acaba d'assecar-se. Abans jo arribava a casa a les 3:30 i posava la rentadora i a les 4, a les 5 estendia la roba i secava, eh? A les 9 la recollies ja doncs, totalment seca i ara ja no, ja tot i que estenguis la roba a les 4 doncs a les 9 ja està encara mullada, ja has de posar una mica la secadora o entrar-la cap a dins i deixar que sequi dins. Va canviant el temps, mica en mica va canviant. Res, aquí estarem, amb els canvis de llum, de temperatura i amb el que ens fotin, perquè ja sabeu, nosaltres som la prole i doncs tenim que tirar cap endavant amb tot, no?
1: No ens queda una altra.
0: No queda una altra. Bé, ahir vaig rebre un missatge de... Mira, no t'ho anava a explicar, però ho vaig explicar perquè tinc aquí el borrador. Ahir vaig rebre un missatge d'un amic que em demanava una salutació pel seu programa i dic, bueno, jo no soy nadie, però si me lo demana, si me lo pide Jesús del Olmo, pues va, li haremos una salutació pel seu programa, que el Jesús del Olmo està en... és
1: Radio Teletaxi,
0: sí, Radio Teletaxi i està de madrugar, Las noches de Jesús del Olmo. I ell ha vivido en vivo y en directo el pase del verano al otoño y lo vive cada noche porque es cuando él está en activo en la radio. Esas cosas que tiene la radio, ¿no? Que siempre te acompañan, sobre todo a la gente nocturna, a la gente que trabaja de noche. Pues luego le haremos un saludito a Jesús para que tenga una noche...
1: Ahora debe estar durmiendo, ¿no?
0: Ahora debe estar durmiendo, Jesús, claro. Porque si trabaja de madruga, pues ahora debe de estar durmiendo. Pues nada, curiosas propuestas, ¿no? Que llegan también de otras radios. Miquel, anem a lo nostre, i lo nostre són les coses d'àmbit local. I realment aquesta setmana sabem que es posaran en marxa noves formacions per ajudar el jovent. Sabeu que buscar feina és tot un treball. I de vegades no és gens fàcil, sobretot quan comences. Jo quan començava em feia una mica de por anar a picar a porta, no? Allò, picar pedra. Bé, doncs ara l'Ajuntament, a través de la OPEC, ens ajuda a fer currículums vitae, a presentar-nos, a fer entrevistes de caràcter laboral, i tot això està molt bé per la canalla. Doncs bé, aquestes formacions, la primera és avui, i versarà sobre com elaborar el nostre currículum i com dissenyar-lo perquè sigui llegit i aprovat pel sistemes de seguiment de candidats. Demà es farà una altra trobada. Avui comencen, però durant diferents dies es faran diferents formacions, algunes d'un dia, altres de dos. Això ens ho va explicar aquí a les mañanes la Àngel Rial, però volem que ho recordeu. Dijous, avui comença una, i demà es farà una altra trobada que estarà centrada en la recerca sistemàtica de feina i els principals portals. El divendres serà la darrera sessió i estarà dedicada a les persones que vulguin aprendre la dinàmica de la recerca de feina. Totes tres formacions són a les 12 del migdia al carrer Sant Isidre, allà a l'11139, i s'adrecen a joves entre 16 a 29 anys. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil i ha fet unes declaracions ens explica de quina manera s'ha de buscar feina i com ha canviat això els darrers anys. L'escoltem.
2: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements, i no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. Depèn del sector, depèn del moment fins i tot, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions, quatre ítems, quatre idees, quatre coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
0: Les formacions, que s'emmarquen en la dimensió sociolaboral, són gratuïtes. Per fer la inscripció o demanar més informació, podeu trucar al 93 566 7007. Sabem que aquests dies l'Associació Excursionista del Lleure Montornès i també l'Associació d'Ibermont han anunciat la tercera caminada inclusiva. Serà el proper 4 d'octubre, que concretament és aquest diumenge. El següent. Encara ens queden uns quants dies. I aquest 4 d'octubre sortiran a 9:45 del matí, serà la plaça Pau Picasso, i la caminada finalitzarà al jaciment romà Mons Observans, on es farà un taller arqueològic. Cap a les 12 han preparat una botifarrada al pati de l'Escola Marinada, que anirà a càrrec de la Comissió de Festes de Sant Joan de Montornès Nord. A les 12:30 hi haurà l'espectacle de màgia, bombolles, música a càrrec de la companyia Bicicleta, i recordeu que cal fer una inscripció per aquestes activitats i reservar tiquet per les botifarres, que costaran, tenen un preu de 6 euros. Tot això organitza l'Associació de Lleure i l'Associació d'Ibermont. Poseu-vos en contacte amb l'Associació del Lleure, montornès@gmail.com, i feu la vostra reserva. 609 18 50 88. Encara es fan obres i dilluns començarà la substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. La cobertura actual presenta algunes deficiències, fins i tot filtracions d'aigua, i la piscina romandrà oberta fins al dia 27, mantenint el seu horari habitual. Mentre durin les obres, uns 4 mesos, i com a mesura excepcional, s'aplicarà una reducció del 15% en la quota dels abonaments. També es podrà sol·licitar una baixa temporal. A més, a partir del 28 de setembre i fins al 16 d'octubre, la piscina descoberta estarà disponible de 8 a 8 de dilluns a divendres i de 9 a 2 quarts de 3 del matí i els caps de setmana per les persones abonades. Doncs aquestes són algunes de les notes. Encara hi ha més. Està a punt de començar el 3 d'octubre, també aquest cap de setmana, no? El següent, el FOAM. El FOAM arriba a la seva 7a edició. És el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, que se celebrarà aquí el 3 d'octubre. La jornada arrencarà amb el paraològic gegant a càrrec de l'Oficina de Català de Montornès, una proposta clàssica que no pot faltar, però n'hi hauran moltes més. Algunes ja les coneixeu i d'altres seran novetat. I avui parlem de Titelles, Sopa de Pedres, d'Engruna Teatre. Serà dissabte, també 3 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Margarida Xirgo. I és que la darrera programació, Montornès aixeca el taló, de 2026, començarà amb un espectacle de titelles perquè els més petits reflexionin sobre la situació de les persones refugiades. La companyia Engruna Teatre serà l'encarregada d'obrir el taló del Teatre Margarida Xirgo el 3 d'octubre amb el nou programa d'espectacles Montornès aixeca el taló. És el darrer de l'any, el tercer trimestre d'aquest any, i ens porta diferents propostes que també us oferirem avui, ja que hem tingut oportunitat de parlar amb la tècnica especialista en cultura i festes. Canviem de registre, 10 del matí, 23 minuts. Avui és l'equinoci de la tardor. Sí, sí, és un succés astronòmic que representa el canvi d'estacions durant l'any. La paraula equinoci prové del llatí, aequinoctium, que significa del qual és igual nit, fent referència a la mateixa durada del dia i de la nit, que tenen lloc els equinocis de primavera i de tardor. Doncs res, comença la tardor, de fet ho ha fet aquesta nit, aquesta madrugada, a les 2 de la madrugada i 5 minuts, hora peninsular, i canviarà quan entri a l'equinoci d'hivern. Cada 23 de setembre, des de l'any 1999, es commemora el Dia Internacional de la Bisexualitat, o també conegut com el Dia de la Visibilitat Bisexual. Una data que no només busca l'acceptació, la inclusió i la tolerància envers les persones que agraden dels dos sexes, sinó que és un crit a l'admissió que, en certa mesura, tots som diferents i tots tenim llibertat de dret d'escollir allò que volem. També us diré que és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones. És el Dia Internacional de les Llengües de Senyals i el Dia de la Síndrome de Cames Inquietes. També és la Setmana Internacional de les Persones Sordes. Avui, 23 de setembre, se celebra el dia, el sant de la Tecla, Santa Tecla, Eres Vida, Constanci i també Polixena. A tots i a totes que celebreu el vostre sant, per que gaudiu del dia, felicitats, i que vagi tot molt bé. Us diré que avui celebra el seu aniversari una persona molt coneguda al municipi. Si la trobeu pel carrer, doncs aprofiteu i feliciteu-la, perquè avui l'Encarna Gascón Navarro, la que havia estat la nostra matrona durant molts anys, ara ja està jubilada, doncs està de celebració. Encarna, moltes felicitats, una abraçada ben forta. També al Ramon Verdaguer Albó. Ramon, felicitats, que tinguis un bon dia. També el Nil, felicitats. Masier, felicitats. La Mariona Casals, felicitats. I a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós. I totes les persones que ens estiguin escoltant i que tinguin oportunitat de fer qualsevol celebració en aquest matí i durant tot el dia, doncs, per molts anys. Que vagi tot molt bé. Felicitats i a gaudir del dia. I nosaltres comencem amb el de ritme, música ochentera, Footloops o algo així, Miquel?
1: Footloops.
0: Footloops. I a més, això és el que diu la cançó. Segurament que quan l'escolteu començareu a ballar. Vinga, va, que és dimecres. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Mica en mica allò que trobareu. Avui escoltarem una entrevista que la Mireia Toledo va fer a la Montmàs. La Montmàs, segurament que tothom la coneix al poble perquè és una assídua a la Biblioteca de Montornès i ha estat galardonada amb el Premi Carme Romaní. Poca broma, perquè aquest premi és prou interessant i important i li han donat a una narradora. Llavors, avui descobrirem més detalls sobre a aquest premi. Per cert, la Marta Cordomí és tècnica especialista en cultura i festes i avui ens parla de la nova programació per al darrer trimestre de l'any amb la programació de Montornès Aixeca el Taló. Nosaltres ens endinsem en el Reiki des de la claretat i sense misteri i tornem a parlar d'aquesta tècnica que s'està utilitzant fins i tot als hospitals de Catalunya, és el Reiki. Ho farem amb la professora Yasone Sánchez. I aquestes són les propostes que us portem per avui dimecres. Recordeu, amb vosaltres fins les 12, aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà aquests dies. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui comença la tardor, però continuem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Continuen especialment altes a zones de l'interior. Màximes de 33 graus a Manresa, 32 a Igualada, 31 graus a Vic i a Rubí, 30 a Sabadell i 29 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, 112 061 o al telèfon d'emergències de la nostra policia local, 93572 1110.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bé, nosaltres anem ja amb més informació i parlem del Piro Musical de la Mercè, perquè ho tenim a tocar aquest any, serà a Montjuïc, aproximadament per Nova Icària. Son zonas desde las que, bueno, vamos a poder intentar verlo sin que haya mucha concentración. Como siempre, el Piro Musical será en Montjuïc, eso está claro. La Mercè 2026 arriba a carrers plens, música, dansa i 109 concerts, 235 funcions culturals i un espectacle amb 750 drons. Equivalen a evocar la plaça Espanya, l'avinguda Maria Cristina i també Montjuïc. Tot això quedarà totalment immers amb aquests drons. Doncs res, haurem d'apropar-nos a la celebració perquè, segons sabem, el Piro Musical de la Mercè és, com sempre, el que clausurarà la festa local. Se celebra el diumenge 27 de setembre de 10 a 10 i mitja a la plaça Nova Icària i a l'avenida Maria Cristina. La nova ubicació, que es trasllada cap al litoral, bona part de la concentració de públic veurà aquest espectacle i podrà tenir un emplaçament més obert i millorarà així la mobilitat. Mireu a la web de l'Ajuntament de Barcelona per veure totes les activitats, tota la música, tots els concerts que trobareu, perquè recordeu, la majoria són gratuïts i oberts al públic. Vull dir que val la pena poder gaudir dels espectacles, dels focs artificials i de tot el que ens ofereix les festes de la Mercè aquest cap de setmana. Per altre costat, es parla molt de bolets. És temporada o no? No ho sé. La veritat és que la temporada comença tard i amb els boscos secs, però no està tot perdut. A la setmana àlgida de la temporada, el bosc del Pirineu tan sols produeix un quilo de bolets per hectàrea, respecte als més de 120 quilos d'anys bons. Aquest any s'ha de ser un bon boletaire experimentat i saber zones concretes on cal buscar-los per omplir el cistell de bolets. Això sí, no tothom anirà a buscar i trobarà, perquè com que no ha plogut és difícil. Llavors, si aneu al bosc en busca dels bolets, aneu amb especialistes o aneu a aquelles zones que sabeu que n'hi ha, però està tot molt sec i de moment no és un bon any per als bolets. I ja per acabar, us porto també una nota informativa que m'ha cridat l'atenció, perquè potser ara pagaran 24 euros tots els creueristes que escalin a Barcelona. Todos los cruceros, todas las personas que vayan en crucero y bajen en Barcelona hauran de pagar 24 euros. Barcelona prova a pujar la taxa progressivament fins al 2030. És una mesura que està pactada amb els grups de govern i que vol desincentivar aquest tipus de creuers que passen poques hores a la ciutat amb poca despesa pels problemes de massificació que generen. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat a pujar de forma progressiva la taxa turística dels creuers que fan escala a la ciutat perquè al 2030 es paguin 24 euros per dia i persona. Aquesta taxa, sumada als 6 euros d'impost que recapta el govern, situa la quota en un total de 30 euros, el triple del que es paga ara. I això anirà mica en mica pujant fins a arribar als 2030. Això ho fan altres ciutats i eviten doncs, totes aquestes aglomeracions en un moment concret. I res, aquestes són algunes de les notes que us he portat avui, dimecres. Seguim en directe a les mañanes de Ràdio Montornès perquè encara tenim més coses que explicar.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Doncs bé, la Mireia Toledo ha parlat amb la Mont Mas, guanyadora del 17è Premi Carme Romaní, organitzat per Bill Botto, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Es tornarà a fer entrega en el marc de la Setmana del Llibre Català i, de fet, es va entregar ahir a la Mont Mas aquest premi. L'entrega va ser ahir, dia 22 de setembre, el Dia de les Biblioteques, en el marc de la Setmana del Llibre Català, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. La nostra companya, la Mireia Toledo, va tenir oportunitat de parlar amb la Mont Mas, que ja sabeu que és un clàssic, la Mont, a la Biblioteca de Montornès. Diuen que un premi molt merescut i molt bé guanyat. Crec que val la pena escoltar a la Mont Mas.
2: Aquesta alegrança de tothom m'ha fascinat, no? I és una meravella veure l'alegria dels altres a un premi que et donen com a narradora, que per l'altra banda és la primera vegada que ofereixen un premi o que otorguen un premi a la narració oral.
3: Uau, això deu ser encara més honor.
2: Mira, sí, de fet és una de les coses que també m'alegra més, el fet que reconeixin aquesta art escènica com una feina de formigueta, en aquest cas, també me'l donen per aquesta coseta d'unir mons i de fer feina de formigueta, que jo me la crec, no és que la faci perquè em senti petita ni molt menys, sinó perquè crec que les coses de miquetes i de proximitat i de feina ben feta, d'anar picant pedra, de creure realment que la paraula obre mons, doncs, jo què sé, estic contenta per tot això, també amb respecte, perquè jo els hi vaig quan vaig rebre el correu, sí. Jo dic, serà que no hi ha gent més important que jo a qui li puc donar un premi? Però bueno, mira, són cosetes.
3: Clar que sí, s'ha de rebre aquest reconeixement a la feina, molt, perquè portes molts anys dins d'aquest món. I clar, bueno, no ho hem dit, però és un guardó que organitza el BibBotó, que per qui no el coneix, un grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i també de Documentalistes de Catalunya.
2: Vull dir que... és un gran grup de treball, eh? Sí. És unes dones sàvies i molt treballadores, gent molt maca que realment revoluciona el que és el Col·legi de Bibliotecària, sí.
3: Que aquesta és la 17a edició, com deies, s'ha donat a professores, no? A altra gent involucrada, sí. a la vida cultural, però tu no ho has vist venir, això. No ho has vist venir.
2: Què va? De fet, no. No, jo crec que si hagués passat un avió a la platja, saps, com aquells que posaven publicitat, no? Mont Mas, Fèdic, Carme Romaní, jo hagués dit qui és aquesta, no? No, per res, vull dir, ni cap tipus de ni tan sols d'allò que dius, potser estan dient que tal, què va? Quan vaig rebre el correu, que va ser això, et dic el juny, a finals de juny, va ser com, en sèrio? Ostres, que fort!
3: Que bé, que guai.
2: Sí, és una meravella que passi això. Però sobretot, la meravella de tot plegat és aquesta manera en la que l'alegria dels altres se contagia, no? Perquè jo pensava, bueno, és un premi, no sé, aviam, no és el Conca, no és el Premi Nacional, jo què sé, saps? Però és aquesta cosa de dir, és un premi de dones sàvies que treballen per les biblioteques i pel ben fer, no? Com ho feia la Carme Romaní, aquesta amiquetes, no? Sense destacar gaire, però estan constantment, no? I llavors elles també ho són, les maneres del BibBotó. Llavors només puc ser que una afortunada en aquest sentit.
3: Clar, perquè segur que hi ha molta gent que et coneix, sobretot nens i nenes, no? Que ja no són tan nens i nenes, perquè quants anys portes, almenys per aquí, per Montornès?
2: Mira, doncs, deu fer una vintena, 21, 22, 20 llargs. De fet, t'haig de dir que hi ha nens que explicava quan, gràcies a la Mercè Rubí, que era la persona que us explicava i us ha acompanyat de la mà en el creixement i en el coneixement d'històries, i jo vaig començar a venir amb la Mercè, i llavors anàvem canviant, ens anàvem fent sessions, anàvem combinant els dies i tal, i llavors el seu públic va acabar sent el meu públic, no? I aquest públic ha crescut, i llavors trobo pel carrer o ara jo que sé, hem coincidit amb certs actes, i és, sí, tu m'explicaves conta quan jo era petit, jo sóc tal, jo sóc qual, i dic, hola, bueno, fa gràcia, sí.
3: Clar que sí, però Mon, ho dèiem, no només estàs a Montornès, et veiem per altres municipis, et veiem dins d'una biblioteca, al bosc, a qualsevol lloc. Quins altres projectes tens entre mans?
2: Mira, jo davant de tot sóc narradora oral, i llavors, així com a vegades em diuen, ai, tu també estàs aquí o estàs allà, no? Jo sempre els dic, jo si et truqués a la feina a les 7 del matí i estaries a la feina, però si et truqués a les 10 et diria, ai, encara ets aquí? I a les 11 encara ets aquí? I a les 12, doncs, com que jo no tinc un lloc fixe, et sent els diferents espectacles, els llocs on te me truquen, on te me demanen o tal. Pues treballo molt al Vallès, treballo a l'Arsonès, a la Segarra. Aquest any treballarem a la Segarra o al Penedès amb el Festival Eva, amb Eva Ludens, que porta la narració a les escoles. Treballo molt amb el videobús, que em porta a pobles d'aquells on es va perdre un espardeny i no es va trobar. és una meravella treballar allà també. I treballo tant a teatre com a biblioteca, com a centre cívic, com a plaça, com a festa major, i sobretot els dimecres sempre tinc un racó, que era tots els dimecres, i comparteixo amb l'Ai Senabre la narració a la planta d'oncopediàtrica de la Vall d'Hebron, que expliquen contes a les habitacions amb els nens i les nenes i famílies que estan rebent un tractament oncològic, no? Juntament amb la FANOC, que és l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer. Llavors, què passa? Que em veus a moltes bandes, i que l'alegria d'haver-te trobat o d'haver rebut la notícia ha estat com, no sé, com un atac d'oli, que de sobte és, ala, mira, s'han unit encara més mons, no? I no, ja dic, sobretot a Montornès, perquè és el lloc on em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista, perquè és el lloc on te vaig créixer molt, saps? Vull dir, aquest públic, em disculpo si a algú no li vaig explicar bé les històries, però home, aquí vaig fer laboratori, saps? aquí vaig picar molta pedra, de l'ofici, és a dir, picar pedra de la cerca d'històries, de buscar-me a mi també com a narradora, la meva veu, què volia explicar, com ho volia explicar, no? I llavors, molt aprenent, que això és una cosa que aquest ofici té molt present, per tant, sempre estàs aprenent, però ara ja tinc moltes hores de vol, no? Que segurament hi ha dies que pots salvar un espectacle, pum, perquè estires del bagul de tot el que ha passat, no? Sí.
3: Mm-hmm. Sí. Escolta, Mon, i ara tu ja portes tants anys en tot aquest ofici, aquest art de la narració oral, com veus el futur? Té continuïtat? Com veus aquesta professió?
2: Pum, pum, pum, pum, pum. Mira, crec que la conversa està en hores baixes, la imaginació també. Es cultiva poc l'espera, el temps, el com i l'estona, saps? Tot és un ja i la narració atura. Sempre diuen, per què expliques contes? Explico contes per aturar una estona aquest temps en el que tot ha de ser ràpid, ja. No hi ha ni benefici del dubte. La conversa s'acaba amb una cerca a Google o a la IA perquè és així o és aixà, no? El conte té aquest trajecte, aquest camí, aquest recorregut, aquesta entrada al bosc, aquest heroi que arriba o heroïna que se'n va de casa i torna sent una altra. Crec que és més necessari que mai que ens seguim explicant històries, val? Ara bé, quin és el futur? Davant del futur de la immediatesa i totes les altres tecnologies que hi ha al voltant, que ni les necessito ni les crec, i sequen mars i sequen llacs de l'energia que necessiten, crec que tenim una responsabilitat nosaltres, els que ja tenim els cabells polars, de formar a nous narradors, a noves narradores, a noves veus, però amb la paraula nua, amb la paraula viva, hi ha massa soroll, hi ha massa poso una pantalla al darrere i a més, després hi poso música i després a més faig el Pino Puente i després explico. No? I la capacitat d'imaginar és la que ha fet que el món no s'extingís. Saps? De veure altres vides, de descobrir, de cercar la necessitat de l'aventurer. I ara aquesta aventura s'acaba amb un pitxar al dit, clac, que molt bé, perquè la tens de sobte, però i tot el recorregut, no? Sí, aquesta és la feina que a vegades veig que les noves generacions, quan ja, però quan cobres? Ja, però quan està? I dius, joder. Perdona,
3: i a més d'això, no?
2: Sí, no, jo a vegades el quan cobro pues, ho pregunto més tard. És veritat que sóc una mica justeta en aquest sentit, de dir, hauries de preocupar-te més, però per mi projecte, i per això suposo que he estat afortunada amb molts de projectes que m'han arribat, saps? Allò de, bueno, després ja parlarem, no? Sé que hi ha pressupost, sé que es podrà entendre d'una manera o una altra i que anirem fent créixer. Però el quan cobres? El quan cobres? Quan es fa? Quan dures? Quan
3: ja,
2: estàs?
3: Aquí es perd això, aquel fer el que un li omple, no? I això és molt bonic. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta imitació a parar una estona, a esperar, a mirar, a gaudir, a imaginar, i jo crec que és una oportunitat també, sobretot si tenim aquí a l'amunt, a la biblioteca, però a qualsevol lloc, no? Doncs assistir a una narració oral, o a llegir, que ara estem a la setmana del llibre en català, fer aquest exercici, que perquè ara potser suposa un esforç, perquè hem perdut, no?, aquesta tensió.
2: No l'hem perduda, està en el fons de l'armari. Això no està.
3: Hem de buscar una mica.
2: I a mi, a més a més, tenim la immensa sort, i dic tenim perquè jo em faig filla de Montornès, tenim la immensa sort de tenir una biblioteca amb unes professionals i uns professionals de l'alçada d'un pi, de bons, vull dir, gent que treballa perquè les escoles tinguin com a referència la biblioteca, que si no van ells a la biblioteca. I en Montornès he fet projectes d'aquells que han estat al somni de molts altres municipis, fins i tot del meu, de Parets, i projectes en què la narració ha anat a l'escola i va a l'escola cada mes, a cada una de les aules, amb diferents veus. A més a més, pensa que és Sant Jordi, la marató de Sant Jordi, que fa més anys que el parc, que jo, que estic fent la marató. Ostres, tot això és una feina de moltes hores de la gent que està dins de la biblioteca, de les persones i professionals que diuen no, la biblioteca és no només aquest espai, sinó que fer tots els tentacles perquè el poble, perquè Montornès, tingui presència a la lectura, la literatura, la llavor, que és la biblioteca com a foguera, com a espai de resistència, no? En aquest sentit.
3: Sí, sí. Un refugi, però que allà podem viatjar a molts llocs. Doncs, una invitació així deixem per anar a la Biblioteca Rosalie Veroni. Tornar-te a donar una bona per aquest Premi Carme Romaní i gràcies per haver estat uns minuts avui amb nosaltres i amb aquestes reflexions que ens quedem avui.
2: M'he posat molt profunda, però és que hi ha vegades que hem d'aturar, també.
3: I tant.
2: Sí, és un premi, és súper, però també és veritat que tenim una responsabilitat vers la cultura, al cultiu de les persones i personetes i personasses que esdevindran els nens i les nenes que escolten històries, no? I les que no, doncs acompanyar-les també, que les puguin descobrir. I els pares i les mares i les iaies i els tiets que les expliquin. Ostres, és que si no perdrem la memòria de qui som, saps?
1: Doncs aquí estava la Montmas, felicitats per al Premi Carme Romaní i a seguir cap endavant.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. 1, 2, 3. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
1: Doncs arribem a les 11. Temps per la informació. Els companys de la Xal ens porten la darrera informació i de seguida hi tornem. Ja ho tenim tot a punt i preparat per parlar sobre Montornès aixeca el taló, les propostes culturals que tindrem el darrer trimestre de l'any al Teatre Margarida Xirgo. Ens ho explica la Marta Cordomí. No marxeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a parlar avui amb la Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, i parlem de Montornès aixeca el teló. Tenim de nou la darrera programació de Montornès aixeca el teló d'enguany i començarem fent 5 cèntims de la primera proposta que arriba amb Sopa de Pedres. Per començar, doncs, donar el bon dia a la Marta Cordomí. Benvinguda, Marta, què tal?
7: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
6: Doncs parlem una mica, no? Estem sempre gaudint de totes les activitats que se'ns proposa a Montornès aixeca el teló i comencem a fer una mica de boca.
7: Sí, això, amb el Sopa de Pedres, és el tret de sortida d'aquesta temporada, a finals d'any. És un espectacle que vam poder veure en diverses ocasions en diversos dels certàmens on acudim per agafar idees o per agafar propostes. És un espectacle que fa molt temps ja que gira, d'en Gruna Teatre, i és infància, i són titelles, però he de dir que com a persona adulta també es poden gaudir perfectament. Infància a partir de 4 anys. És un espectacle que va al voltant de la situació de les persones refugiades que per motius

0: bèl·lics o... Per tant, com podeu veure, molt, molt actual.
1: Molt actual.
0: Molt de vibrar amb l'actualitat. Això, unes circumstàncies d'haver de fugir d'unes bombes, d'unes circumstàncies molt, molt complicades, en aquest cas d'una guerra, i la vivència d'aquesta persona en arribar a un altre lloc, en un altre país que no és el seu, i les peripècies per sobreviure i per poder ser acollida com a persona refugiada que és, que ha patit un munt. No? És un espectacle molt bonic, ens va encantar i vam proposar de seguida poder disposar-lo el més aviat possible.
1: Sí que és veritat, Marta, que la companyia Engruna Teatre sempre és una companyia de referència, no?
0: Sí, la veiem amb diversos muntatges, tots molt xulos, jugant molt amb les titelles, i sí, fa molts anys que van, i és garantia d'èxit i de qualitat sobre l'escenari.
1: Doncs temes d'actualitat que arriben també en aquest darrer trimestre al Margarida Xirgo. Avancem una mica, del 3 d'octubre anem al 18 d'octubre.
0: Sí, el 18 d'octubre repesquem una proposta que vam tenir la temporada passada i que no va ser possible per indisposició d'una de les persones intèrprets. Es tracta de Bufa, de Bellaterra Música. En aquest cas és un espectacle per a petita infància, que en diem, que són els infants més menudets de les famílies, recomanat per a partir del voltant d'un any fins a 5 anys. Per tant, molt menudets i acompanyats de persones adultes. És un espectacle musical, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa també. Creiem que serà molt bonic també de viure aquest espectacle per a aquestes petites inicials intromissions dels més menuts de la casa. Sí, és bastant... Jo crec, diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquests infants, sí.
1: I gaudir, clar, de l'espectacle en família. Doncs, a més, amb la possibilitat de gaudir del teatre al matí, que també aquesta versió pels més petits jo crec que és molt adient, no?
0: Sempre és complicat, no?, afinar l'horari, perquè realment cada família s'ho munta com vol o com pot. Amb els més menuts de la casa, doncs, a vegades hi ha petites migdiades que encara es mantenen al matí o, sobretot, ben dinat, no? I que estem parlant ja de mitjans d'octubre, que ja l'hàbit, el millor, el tenim més en un sentit de que els matins són més aprofitables i a les tardes, doncs, ja potser hi ha més recolliment. Llavors, la proposta sigui en aquest tipus de públic, sí, era, doncs, a mig matí, poder gaudir a l'escenari d'aquí la Margarida Xirgo, i per això dèiem que no s'acostés molt a l'hora de dinar, que sol haver de ser un dinar d'hora, i poder així afavorir que aquestes famílies puguin visitar el nostre teatre i després poder dinar encara a les hores habituals.
1: Com veiem, el Montornès aixeca el teló, és molt variat i per totes les edats. A continuació parlarem d'una proposta que arriba de la mà de Titall Teatre i que, a més d'oferir al teatre, també ens ofereix la possibilitat de fer un col·loqui, que això també a Montornès agrada. Es tracten de les memòries de la guerra, no?
0: Sí. És un espectacle que hem pogut veure a Llinars i tot recentment també es podrà gaudir a Llinars. De tota manera, també la idea és que és molt extrapolable a molts altres pobles. Llinars tampoc és pas lluny i, de fet, les circumstàncies que s'expliquen a l'obra, doncs, es van poder reproduir en moltes de les persones que van haver de viure la guerra civil al segle passat aquí en aquest estat. És una obra amb monòleg, amb un sol intèrpret sobre l'escenari, però que alhora ens explica una situació que va poder viure molts xicots del nostre país, haver de ser llistats o cridats a la guerra i viure això que tan, tan complicat es fa de viure, no? Per això també ens agrada poder no només veure aquest espectacle, que jo crec que és serà molt nutritiu en un sentit de poder copsar com va poder viure en aquest, una persona molt concreta de Llinars, però ja et dic, extrapolable, aquella situació. Per això, posteriorment a l'obra, hi haurà l'ocasió de poder fer la conversa en col·loqui postfunció i rumiar una miqueta més al voltant de tot això. Tall Tall Teatre el lidera la companya, la Reis Barragán, d'aquí de l'oficina de català, que tenim allotjada aquí també al Casal de Cultura, i és una obra a cura d'ella i el seu equip, i creiem que és molt recomanable. La recomanem a partir de 12 anys, també perquè doncs, té aquests punts molt sensibles, però alhora també molt recomanable de poder recordar tot el que va passar en aquells anys, aquells terribles anys al nostre país, sí. I com es va, no? Com d'alguna manera es van recollir aquestes memòries, aquestes cartes creuades que tantes coses expliquen d'aquelles terribles circumstàncies.
1: Molt interessant. Dissabte 7 de novembre a Montornès, aixeca el teló. Després donarem detalls de com fer-nos amb les entrades, que ja les podem adquirir. Avancem una mica més, seguim al mes de novembre i el dia 22 arriba una altra proposta també interessant.
0: Sí, és l'amor de la meva diva, aquest joc de paraules que ens fa la Núria Clotet. La Núria Clotet és una artista molt polifacètica, tant barreja la música com un punt de clown i aquest humor també tan seu, no? Aquest espectacle també ha voltat bastant i ens agrada molt de poder-lo acollir aquí. En el marc de les proximitats del dia de l'erradicació de la violència masclista, la Núria ens proposa un espectacle, això, que juga amb humor i música en directe, amb ella com a única intèrpret sobre l'escenari, i que ens jugarà una miqueta amb aquest humor, però alhora la seva vivència, com a, no, vull dir, amb tot el que ha pogut patir al llarg de la seva vida com a dona i també com a persona que ha pogut tenir unes dificultats en matèria de salut mental. Ella aborda aquests dos temes i és molt interessant que sobre l'escenari juguem amb aquests conceptes, amb aquest toc d'humor de supervivència necessària i alhora amb aquest joc de música. Un espectacle molt entretingut que recomanem per a persones a partir de 16 anys i justament per això també en paral·lel oferim el servei de canguratge per a aquelles persones que tinguin nens i nenes al seu càrrec de 3 a 12 anys que puguin fer servir aquest servei mentre els adults poden gaudir d'aquest espectacle. Això és el diumenge 22 de novembre, és a les 6 de la tarda.
1: Molt bé. Una de les propostes més llargues, que segurament no ens adonarem temps del que dura la representació, perquè sempre que hi ha música i humor, vull dir, està assegurat també, no?, el poder gaudir de l'espectacle.
0: Sí, jo crec que serà molt entretingut i és això, aquell humor que alhora també ens fa rumiar de dir, ostres, això, no? Déu-n'hi-do. Vull dir, ens fa reflexionar una miqueta més enllà de l'experiència de distreure's, d'entreteniment, no?
1: Doncs pensar que ens fa falta. I arriben els concerts, perquè és veritat que ja tocant a desembre el Montornès aixeca el teló ens fa sempre aquesta mirada cap a la música. En aquesta ocasió es tracta d'un concert de Nadales.
0: Sí, convoquem les dues germanes Nederman, la Meritxell i la Judit, cadascuna tenen els seus projectes propis, més al voltant d'una sonoritat de jazz, més al voltant d'unes sonoritats més llatines. En aquest cas, s'ajunten les dues germanes, mai més ben dit, amb un dinar de Nadal, com qui diu, i ens proposen aquest replanteig que fan o aquesta interpretació que preveuen de Nadales populars catalanes. I sobre l'escenari doncs, gaudirem amb elles acompanyades de grans músics que en conjunt ens proposen això, la interpretació de Nadales, que més que una setmaneta abans de que l'estiguem gaudint cadascú a casa nostra, doncs el Nadal,
1: Doncs ja sabeu, el 19 de desembre a les 7 de la tarda al Margarida Xirgo. I em sembla que ja el que ens queda és doncs, convidar a tothom a que gaudeixi de totes aquestes propostes, perquè primer les tenim aquí a Montornès i segon són propostes assequibles. Els preus estan doncs, pensats per als veïns i veïnes de Montornès i a més amb aquesta oferta de Can Guratxa, que també és important, no?
0: Sí, jo crec que els preus s'adiuen bastant a les casuístiques d'aquelles persones que no tinguin tant nivell adquisitiu i alhora pensat que tothom hi pugui accedir. El servei de Can Guratxa s'ofereix per als espectacles que estan més dedicats a persones adultes i sí, és gratuït i només falta avisar-lo un parell de dies abans com a tard i disposarem i podran disposar-ne durant mentre duri aquell espectacle. Per tant, la idea és que afavorir que no hi hagi excusa, que venir al teatre a descobrir algun d'aquests espectacles que proposem i esperar estar obert a gaudir-los a cadascun d'ells i tant.
1: Mm-hmm. Marta, les entrades com les podem comprar? Perquè ja podem comprar-les.
0: Sí, les entrades estan disponibles a la web, entrades.montornès.cat, i això, sí, ja es poden, estan, i són des de que es va presentar la programació, que està penjada des de fa unes setmanes ja, uh-huh. I encara hi ha entrades, però jo animaria a tothom a que les agafi el més aviat possible, no fos cas que es quedessin sense.
1: Molt bé, no ho deixem per al darrer moment.
0: Exacte.
1: Recordem.
0: Manera, segurament n'hi haurà taquilla també, eh?
1: Clar, hi haurà taquilla, sí.
0: Uh-huh. Sí, doncs sí, sí.
1: També recordem que hi ha bonificacions per a les famílies i, com hem dit, aquest servei de Can Guratxa per si tenim canalla petita i volem anar al teatre i no sabem què fer, no? Tot això, clar, són facilitats per a totes les famílies de Montornès perquè gaudeixin del teatre.
0: Correcte, això, tot per fer-ho fàcil, exacte.
1: Molt bé. No ens queda més que convidar tothom, eh? Marta?
0: I tant, els esperem. Allà ens veuran a l'entrada per rebre'ls i donar-los la benvinguda al Teatre Margarida Xirgo.
1: Doncs Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Llegamos al punt final, arribem ja a acomiadar-nos a les mañanes de Ràdio Montornès i és que, ja sabeu, és moment de recordar que demà tornem. Demà dijous, amb tot el que això representa, demà tenim a la tècnica de català, la Reyes Barragán, amb ella estarem una estoneta, ja sabeu que els cursos de català van viento en popa toda vela. Això vol dir que tenim moltes coses que explicar i amb la Reyes Barragán tractarem altres qüestions relacionades sempre amb la llengua. I sobretot, doncs, ja sabeu, a la secció parlarem de les places que hi queden per als cursos de català, farem el qüestionari un cop de mà, parlarem del FOAM i d'altres temes que estan ara mateix sobre la taula. Però això serà demà. Demà també ofertes laborals i formacions. Ens anirem cap a la OPEC, l'oficina que ens ajuda a trobar feina, que ens ajuda mitjançant les formacions a presentar un currículum, a fer una entrevista personal laboral. Doncs de tot això parlarem amb la tècnica de la OPEC, Àngels Rial. I cine. Cinema. El cinema sempre està a l'abast i el nostre company José Luis Cano ens portarà tota la informació de les estrenes que es faran aquesta setmana. No marxeu massa lluny perquè la programació de Ràdio Montornès continua ara mateix amb tots vosaltres. Que tingueu una bona tarda i, Miquel, fins demà.
1: Bona tarda a tothom. Fins demà.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
4: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
5: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
4: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
3: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
2: Notícies en xarxa.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
4: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, esta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius, jo com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, que fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Pues de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom. Té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no, també passa amb edats molt més joves.

0: la carona, l'acaronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ara, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
2: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. És un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això. No? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de... que sempre he d'estar a l'alçada d'un número de penetracions, de tenir un orgasme, sí o sí, que aleshores res més lluny d'això. No? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc. No? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
0: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital, dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
2: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar,

0: cada dona es pregunti, fins ara, no, l'etapa de la menopausa, perquè clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto.
1: Vale.
0: Bueno, hi ha un augment de discussions i clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat, degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Clar, no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens convertim en una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses ejaculacions,
1: Descàrregues,
0: doncs
1: sí.
0: aleshores descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no? Amb qui descarreguen.
1: Sí.
0: Aleshores, això és gravíssim, perquè clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social perquè això s'està trobant cada dia, no? La major part de dones en la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no? Primer a escoltar el seu cos, a dir no,
1: Però és que és difícil, Emma, dir no, per primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passiu de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la de la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
0: exactament. I llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid. O no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan para hoy y hambre para mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Hi ha
1: Bueno,
0: molts homes que ho
1: va.
0: diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva,
1: Clar.
0: per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, si no ho he fet abans, per dir prou. Prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits.
1: Ja.
0: I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani aquí?
1: Aquí està
0: Doncs
1: el
0: ja et
1: tema.
0: garanteixo, clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
1: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què ets jo para merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem!
0: Està desconnectada.
1: Clar.
0: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu? Que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateix, al meu cos, i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé, o sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no?
1: Clar.
0: I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
1: Ha sigut una tasca, per tant.
0: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència, i aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles amb supervivència.
1: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè
0: exactament.
1: Perquè és allò, no?, de quan Harry encontra Sally o Harry, Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
0: Exacte.
1: I això
0: exacte, perquè,
1: és un problema.
0: No afectar a l'altre moltes vegades.
1: Clar.
0: Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primer, a moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat, tot aquesta... o hi ha persones que diuen... No, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estaríem parlant d'una persona que té ferida de rebuig, que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bé, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques, sí. I les cartes, ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
0: Sí, aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: Ah, mira.
0: Aquesta caixa de cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de
1: no.
0: ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat,
1: vale.
0: I en la relació, i l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
0: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és em faig un petó i ja està. No, no, té tot un ritual preciós, no? On ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
1: Què és la intel·ligència genital?
0: Sí, es tracta de connectar, estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment a mi la consulta al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vale.
0: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i que hi ha molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex, i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions, no? Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale.
0: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada... Tot.
1: Sí, però Emma, què fem? Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
0: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, bueno, agressions que per salvar-te la vida, no?, per una salut mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el Mindful Sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també vindran, aquest programa és en parell, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que o sigui, podeu venir perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció i és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat. O sigui que
1: vale, per tant, un... si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de cap, perquè us faran un estudi i diran...
0: No faig el programa jo, aquest programa... per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual. No? La sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per al trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Mm-hmm. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira,
0: aleshores...
1: Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls pot dir homes. Ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir escolta el teu cos, dius sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
0: Comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
0: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor, és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porta en els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions. I veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
0: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des de un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
0: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà del teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil,
0: música...
1: és igual.
0: Sí. La música, perquè la música també canvia.
1: Clar. Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar el tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra
0: això
1: parella,
0: digueu,
1: no?
0: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
1: per por,
0: tenir un
1: sí.
0: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, que a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
1: Sí.
0: Normal, no? Perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no? Com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa,
0: sí,
1: Emma.
0: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'home 2.0, no? Que era allò de l'època.
0: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, i perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
0: És per tothom.
1: És per tothom.
0: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
1: vivint i realitzant
0: dins,
1: no és bo.
0: Exacte.
1: Vale, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no? Que deien, amb el coit coneixes gent, no?
0: Exacte.
1: Una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem per, gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
0: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però seria sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones, a totes.
1: El que passa és que el cos, a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
0: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
0: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens empassem. Problemes
1: d'esquena,
0: d'espatlla, tenen que veure moltes, o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos a nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem. Seguirem amb el Fonsex.
0: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindfulset, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
2: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre, i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares, al jubilar-se, se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries. Sí? Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
2: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc de... d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin, doncs, és una escriptura que és molt fàcil, no?, de,
1: molt visual.
2: De projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure. I a vegades també s'hi, doncs, barreja, no sé, obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de, uh-huh, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
1: Alba, o sí, no se sap mai.
2: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no? Com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
2: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
1: Sí.
2: Però una novel·la, dius, bueno... però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
1: No,
2: sinó que han fet moltes altres coses.
1: Però has estat mami, no? Passa...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És una cosa força interessant.
2: Bueno, ja està abraçada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
1: de parir.
2: Del naixement. Sí,
1: bueno,
2: sí, sí, sí.
1: Bé.
2: Exacte.
1: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
2: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen, doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
1: Carai.
2: I, però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar, no?, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat, doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
2: Perfecte.
1: A reveure.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu. Adéu.
1: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre Mindfulness, el Mindful Sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel, per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
2: En aquest capítol del Paraules habitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
3: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà ha donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
2: Vaja, que he anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
3: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
2: Atenció, claviller! Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
3: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles, és a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
2: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
3: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany, o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument, doncs, són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa en la resta de llengües d'Europa.
2: I lutier, com ho hem d'escriure en català? En va o sense?
3: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull lutier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho, doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalanoparlant llegeix lutier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
2: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers, sense sac, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
3: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que jo, el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
2: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
3: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya. Cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
2: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
3: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu. I això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves. Sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: clarinet, barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat, de buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni, és el que fa que soni i a més que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima, és a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: El diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neal Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns, bon dia.
4: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
5: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall, he fet un detall de les dates, he dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
3: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar tres ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de l'Ametlla del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i en una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer sura en el pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament i inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
2: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.
3: Tots els dimarts a la mitjanit i els dimecres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès.
2: La música sense límits.
3: 91.2 de la FM.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: siempre he querido. No quiero salir por la tele, solo quiero estar en la Fox.
1: Ajá.
0: Mi familia, todos los días, en las vacaciones, sí, especialmente en vacaciones, ven Fox News, somos adictos. La Fox es nuestra religión. ¿Recuerdas el logo que quedaba marcado en la pantalla aún cambiando de canal y crearon el giratorio? Era como nosotros.
1: Kayla, no van a despedirte. Es que no puede controlar su ira. Es una máquina de rabia perpetua. Por eso gusta a los fanáticos, sin ofender a tu familia. ¿Quieres preparar los contenidos? Pues nada de llorar.
0: Nada de llorar.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena del film L'Escàndol, protagonitzat per Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie. El títol original és Bombshell, que vol dir notícia bomba, i explica com el fundador i president de la cadena nord-americana Fox News, Roger Ailes, va haver de plegar l'any 2016 arran de la denúncia de 23 treballadores que el van acusar d'assetjament sexual a porta tancada. Tot i això, la Fox va indemnitzar el seu comiat amb 40 milions de dòlars. Avui en parlem perquè dedicarem aquest Cinema a la Xarxa a la temàtica de l'assetjament sexual en l'entorn laboral. Un altre film que recull un cas real, ben sonat, és El Descobert, de Maria Schrader. Aquí hi trobem el rebombori que va tenir l'any 2017 el reportatge denúncia de dues redactores del New York Times sobre els abusos sexuals i violacions que el totpoderós productor cinematogràfic Harvey Weinstein havia practicat en una llista infinita d'actrius i aspirants a actriu. El sidral va ser tan gran i va tenir tanta repercussió que d'allà va néixer el moviment Me Too, que es va estendre com una taca d'oli per tot el món. Entre les actrius que van ser víctimes de Weinstein hi ha Ashley Judd i Gwyneth Paltrow. Després de la publicació del reportatge, el nombre de dones que van presentar càrrecs contra Weinstein va ser de 23 a 82. L'any 2018, Harvey Weinstein va ser detingut, el 2020 va ser condemnat a 23 anys de presó i actualment, amb 74 anys, compleix condemna al centre penitenciari de Rikers Island, de Nova York. Això que sentirem ara són diversos moments del film El Descobert.
3: ¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema.
4: Hola, me llamo Jodie Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times.
3: ¿Qué has conseguido?
4: Parece que el acoso en Hollywood es abrumador.
3: No quiero que me nombre. Y punto.
4: Entendido.
5: En tus otros artículos,
4: ¿cómo las convenciste para que te contaran lo que les había pasado?
3: Me solía argumentar. No puedo cambiar lo que te pasó en el pasado.
5: Pero juntas tal vez podamos
3: proteger a otras personas.
5: La verdad, básicamente.

El nom de Nevenka Fernández es va fer tan conegut, van ser tan grans les pressions que va rebre i es va fer tan difícil que algú volgués contractar-la per por de represàlies que va abandonar Espanya i se'n va anar a viure a Anglaterra. La seva denúncia, però, no va ser inútil perquè va marcar un precedent. Va ser la primera dona de l'Estat a aconseguir la condemna d'un càrrec polític per assetjament sexual. El tema té tantes arestes que són moltes les pel·lícules que l'han abordat. Una d'aquestes és En terra d'homes, del 2005, amb Charlize Theron en el paper de Lois Jenson. El cas de Lois Jenson, que és verídic, va passar al 1975. Era una dona amb dos fills, divorciada, que treballava en una mina de ferro de Minnesota, en un indret on gairebé tothom vivia de la mina. La mina era el modus vivendi dels vilatans, amb les limitacions que això comporta. Per si fos poc, la mina es considerava un terreny genuïnament masculí i la possibilitat que les dones també hi accedissin feia que els homes les veiessin com a rivals laborals. És a dir, que a més de l'explotació obrera que s'hi afegia, l'explotació obrera que patien ells, s'hi afegia el tema del masclisme. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Oriol Cormina a les vies de so i que hem dedicat a l'assetjament sexual en l'entorn laboral, escoltarem un dels temes de Bob Dylan que recull la banda sonora de En terra d'homes. Lois Jenson i les seves companyes van patir abusos i vexacions constants pel fet de ser dones. Però al cap dels anys, molts anys certament, el 1998, els tribunals van dictaminar que aquelles dones havien de rebre una compensació econòmica pel tracte rebut, cosa que va marcar un precedent en el camp dels abusos sexuals als Estats Units. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Radio Montornès. Èxitos de sempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'hi incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets, alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Bote.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
15: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
13: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà del

0: i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
1: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
2: 78 persones que es van sentir afectades, aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
1: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
3: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
1: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
4: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
5: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
6: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
5: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
7: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada

0: mentre no sigui segura.
1: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta, y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
0: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
2: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa.
2: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
0: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
0: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
2: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
0: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
7: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
9: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
8: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Junts permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
0: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
2: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
0: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
0: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
2: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
0: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència que feia servir el nom de Mescapo Viatges va tancar a principis de l'any.
2: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
10: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar a encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15 de 2, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, dia de Santa Tecla.
2: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. 6 anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
12: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
13: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
12: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
14: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs, agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
12: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
15: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
12: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta, i avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la Lluna es va posant davant del Sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després, al final, el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el Sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de Sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la Lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la Lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del Sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el Sol torna a veure's. La Lluna va sortint de davant del Sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran 1.000 de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria, Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
7: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
23: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
7: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
24: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
25: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
24: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada de diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
24: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
24: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
24: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
8: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
8: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
24: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació de Govern Espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del Fons de Contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
24: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
12: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'expliquen Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
14: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna en l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
12: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
24: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
24: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla, tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
4: Gràcies des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
16: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
15: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
17: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
17: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castella. El partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
19: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala. I bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi he pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
17: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart 1 i Girona, i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
20: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
27: Bueno, como siempre con la SEU, difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
20: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
17: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Radio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern l'han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albià, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorbe l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.
3: Tots els dimarts a la mitjanit i els dimecres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès.
2: La música sense límits.
3: 91.2 de la FM.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que bé aquesta tarda de dimecres. Vinga, va, que estem a mitjans de setmana. Ja queda menys pel cap de setmana i tenim tres programes per endavant. Ja sabem que aquesta setmana per fi és una miqueta més normal, així que tornem a ser dilluns a divendres de 5 a 6 per presentar-vos l'actualitat de Montornès i també una mica d'entreteniment amb entrevistes i convidats, convidades, col·laboradors, de tot una miqueta. Avui venim amb un programa ben carregat, així que us heu de quedar. Com ens podeu escoltar? Doncs com totes les tardes al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a la nostra aplicació de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, a la part tècnica tinc el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Et veig amb un munt avui de mans per aquí movent-se, buscant coses, eh?
2: Bueno, ja saps allò, anem movent les mans, el cap, una mica de tot, eh? Només em falta els peus, eh? Ja
1: bueno, seria, perquè no te'ls veig.
2: Seria
1: no te'ls
2: veig. Com a l'home orquestra,
1: això.
2: Ja.
1: Bueno, doncs avui ja està aquí la tardor, no sé, tu la notes, Sergi, o no?
2: La veritat és que no, sembla que estiguem a l'estiu encara, eh?
1: Sí, de fet, encara pujarà una miqueta més les temperatures durant la setmana, així que no sé si realment la roba que és de tardor la podrem arribar a utilitzar, o a mi fa por cada cop vingui el fred i ja està, i passem dels tirants al jersei.
2: Bueno, ja saps que acostuma a passar, eh? Que d'un dia a l'altre o d'una setmana a l'altra comença a baixar tot. Ai. I...
1: Déu
2: bueno, bé. Jo com no faig canvi d'armaris no tinc aquest problema.
1: Sí, sí, que bé, Sergi, el seu armari càpsula ho té fàcil.
2: Exacte.
1: Bueno, doncs avui m'agradaria començar escoltant Nino Bravo, perquè és una petició que ens ha arribat avui perquè és l'aniversari d'una de les nostres oients més fidels, que és la Rosalia, que fa 91 anys, eh?
2: Ostres, doncs moltes felicitats, Rosalia, eh?
1: Sí, sí, perquè aquí tenim col·laboradors i col·laboradores molt joves, però la nostra audiència és de tot totes les edats. I ella avui fa 91 anys i ens ha escrit i ens ha dit, bueno, ens dedicaré una cançó.
2: Una petició, no?
1: Clar que sí. A qui vols escoltar?
2: Exacte.
1: I clar, ella m'ha dit, a mi m'agrada Nino Bravo. Doncs nosaltres, petició feta.
2: Sí, sí, a servir.
1: Clar que sí. Una felicitació des d'aquí. Doncs anem a escoltar una miqueta, que és superbé de Nino Bravo.

0: Què deu tenir aquesta cançó que mai passa de moda, eh?
1: Sí, sí, és un clàssic, és una temporal, eh?
0: Sí, sí, sí, perquè se la sap tothom, la gent més gran, la gent més jove, és d'aquelles cançons que uneixen una mica, no?
1: Exacte.
0: Que no moren
1: mai. Sí, sí,
0: sí,
1: sí, esperem que li hagi agradat a la Rosalia, no?
0: Espero que sí, que hagi cantat una mica,
1: exacte,
0: també.
1: Exacte, bueno, de fet, també, ja de pas, podem dir que qualsevol altra persona oient que ens escolti i vulgui fer una petició per un aniversari o que
0: sí,
1: sigui, doncs ja...
0: Tenim el número de la ràdio, en un 3568 2000, o també a radiomontornes@montornes.cat ens poden escriure un correu i fer la seva petició.
1: Exacte.
0: Bé, doncs anem a centrar-nos en el contingut del programa d'avui i anem a mirar de què parlarem. Començarem avui escoltant les declaracions de l'alcalde d'aquí de Montornès, en José Montero, sobre la climatització que ha anunciat la Generalitat per l'Institut Vinyes Velles. Ja sabeu que destinarà molts diners a climatitzar diversos... Bueno, vol, a la llarga, climatitzar tots els centres educatius de Catalunya, però ara han començat amb 100 i dins d'aquesta llista és aquest Institut de Montornès. Doncs bé, s'espera que les obres puguin estar acabades l'estiu vinent i avui escoltarem què n'opina, com ha rebut aquesta notícia al consistori. També parlarem de les inscripcions a l'espai de joc del centre infantil La Peixera, que s'han obert aquest dilluns i que estaran obertes fins al dia 2 d'octubre. Fer la inscripció és molt fàcil, és un espai de joc a situat a Montornès Nord per nens i nenes des d'any 3 fins a 10 de primària. Avui, per presentar-nos les característiques d'aquest espai, hem convidat a la tècnica d'infància, a l'Esther Bello. També passarà per aquí Bruixes Montornès, aquesta associació que últimament

0: ens hem convidat. I acabarem, com tots els dimecres, amb una entrevista musical. Avui també molt, molt de proximitat, perquè el nostre company, el Miquel Zafra, parlarà amb en Cesc. En Francesc, que és d'aquí de Montornès, té un grup, un trio, i ja porten molts anys fent música i ara doncs tenen nova cançó.
1: Déu-n'hi-do, doncs sí que cada cop van sortint més artistes al municipi, no?
0: És que tenim molts aquí, i de molts tipus. Tenim musicals, però també hi ha en altres àmbits de l'artisterio, entre, no sé, ara que actrius, actors, amb la pintura...
1: Sí, sí, de tot una mica,
0: manualitats... Sí, sí, Montornès té moltes personalitats i a nosaltres què ens agrada? Clar que sí, que vagin passant per aquí i es donin a conèixer. Avui, doncs, escoltarem Fum, que és la darrera proposta del grup Cesc. Bé, doncs, tot això és el que tenim, us quedeu, no? Vinga, va, nosaltres comencem repassant els títols del dia. Comencem amb que avui l'Ajuntament ha obert dues convocatòries d'ajuts relacionades amb l'àmbit de l'educació. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i pares d'alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la llar d'infants pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre altres aspectes, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les AMPA i les AFA interessades poden presentar les sol·licituds fins al 12 d'octubre. L'altra convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de curs d'estudis postobligatoris oficials fora del poble. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros amb un import màxim de 200 per cada ajut. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 21 d'octubre. Les persones interessades poden formalitzar totes dues sol·licituds a través de la seu electrònica del web municipal. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha posat en marxa una enquesta telemàtica per identificar les necessitats de les persones usuàries dels serveis locals d'ocupació. Es tracta d'un breu formulari integrat per 8 blocs de preguntes que aborden aspectes com la situació laboral, els interessos professionals i formatius, les competències digitals i les dificultats de les persones que utilitzen els serveis. Amb les respostes es volen desenvolupar propostes de millora. Podeu respondre a l'enquesta fins al 14 d'octubre al web del Consell Comarcal i al de l'Ajuntament a montornès.cat. Aquí al poble recordem que s'ofereixen recursos formatius i laborals a les persones inscrites a la borsa de treball, a l'edifici d'acció social, al carrer de Sant Isidre 11-13. La Diputació ha atorgat més de 156.000 euros a Montornès dins del programa específic d'Autonomia Local 5.0. En total, a la comarca, la xifra ascendeix als 4 milions i mig. Aquests diners tenen per objectiu contribuir a la qualitat en la prestació i continuïtat dels serveis públics locals, així com afortir la resiliència energètica dels municipis i afavorir l'equilibri de les finances locals. Aquesta nova línia d'ajuts se suma a la que ja es va atorgar a l'abril d'aquest any amb la versió 4.0, quan llavors a Montornès es va donar 78.000 euros. I amb l'última cosa, amb la que jo de cadascú, que el 4 d'octubre tindrà lloc una nova edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. De nou, la jornada s'emmarca en els pressupostos participatius Joves Cosmos i es farà al Centre Juvenil Sputnik. Des de les 10 del matí fins les 10 de la nit hi haurà jocs de taula, videojocs, tornejos i tallers per tots els gustos. En aquesta setena edició es manté el ramen per dinar, així com el quiz d'openings d'anime i les classes de subbutio i escacs. Com sempre, l'entrada serà lliure. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de l'activitat @foam.montornès. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. L'Institut Vinyes Velles és un dels 100 centres prioritaris per ser climatitzats per la Generalitat. La previsió és que els centres seleccionats disposin d'una climatització integral, amb ventilació mecànica i sistemes d'energia renovables, amb diferents opcions tècniques en funció de les característiques.

0: específiques i necessitats a cada edifici. L'alcalde José Montero s'ha mostrat content amb aquesta notícia.
1: Aquesta és una gran notícia, és molt positiu. La situació de calor a les aules és insuportable des de fa ja temps. Ja comença el maig i es perllonga a vegades fins a l'octubre. I jo crec que això és molt important i, per tant, d'aquests 100 centres amb el projecte inicial tindrem una Montornès. L'altra cosa que hem de dir és que el president també ha dit que pretén una col·laboració dels ajuntaments per impulsar a partir d'aquesta iniciativa després en 5 anys que es puguin climatitzar tots els centres. I jo crec que això és un premi per nosaltres i estem molt agraïts.
0: Montero ha recordat que a Montornès l'Ajuntament ja ha climatitzat les escoles de Sant Sadurní i de Palau d'Ametlla, mentre que ja s'ha començat a Camparira. Així doncs, l'alcalde espera poder reclamar aquesta inversió a la Generalitat.
1: A Montornès ja ho estem fent, per tant anem per endavant perquè hem estat molt de temps reclamant aquests recursos per poder climatitzar que no arribaven i nosaltres no podíem fer esperar els alumnes de Montornès. Per tant, amb la reforma integral que es va fer de l'escola Sant Sadurní, va ser de les primeres escoles a Catalunya, jo crec que la primera, que es va climatitzar, per tant aquests alumnes estan gaudint i nosaltres ja hem climatitzat també l'escola Palau d'Ametlla. Ara tenim previst, perquè hem de fer millores de les instal·lacions, hem fet inversions, hem començat també a Camparera, està previst també Marinada i l'escola Mugent, que és de gestió de la pròpia Generalitat, també els hi hem demanat que nosaltres allà, per tant, volem millorar. Encara no tenim dates d'aquestes actuacions, però en poc temps les 5 escoles de primària de Montornès segurament estaran ja climatitzades per aquesta iniciativa i el que segur que farem després és reclamar aquests recursos, aquesta inversió que el president vol fer a tota Catalunya, que aquests diners se'ns compensi també.
0: L'alcalde ha declarat que esperen que les obres de l'Institut Vinyes Velles estiguin acabades l'estiu vinent.
1: Jo crec que aquesta proposta va en sèrio, no? Estan plantejant quasi 1 milió d'euros per cada centre i ja són els càlculs que nosaltres estàvem fent amb els centres que nosaltres hem anat invertint. Per tant, bona notícia, esperem que això es faci el més aviat possible i que per l'estiu que ve el Vinyes Velles estigui climatitzat.
0: I ja ha declarat que preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics a Catalunya abans del 2031. La inversió total pot arribar fins als 2,5 milions en funció de les necessitats de cada equipament.

I avui comencem amb artistes locals, ja que parlàvem fa uns minuts del talent que tenim a Montornès. Doncs Ariadna Azar és una cantant que ja ens ha visitat amb diversos cops, que ha crescut aquí i que ara, després de fa uns quants mesos de treure el seu nou àlbum, ha reeditat una cançó. És una col·laboració amb Laura Vera, una altra cantant, i totes dues s'han ajuntat per treure una nova versió de Mundos Paralelos, una de les primeres cançons que va treure la cantant, i és la que us portem ara.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Anem ara a parlar, bueno, anem a connectar amb el Centre Infantil La Peixera perquè tenim el període d'inscripcions obert per aquest nou curs i qui ens parlarà de tot el que es fa en aquest centre és la tècnica d'infància, l'Esther Bello. Molt bona tarda, Esther.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal? Com va? Bueno, estàs a La Peixera, hi ha, com dèiem, nou curs, inscripcions obertes. Esther, recorda'ns per a quins infants està destinat aquest equipament.
2: Doncs mira, sí, estem a La Peixera, estem iniciant curs, estem deixant La Peixera xula una altra vegada per poder gaudir del joc. La Peixera està destinat a infants de 3 a 12 anys, des de P3 ja inscrits, diguéssim, a l'escola, fins a 6è de primària.
1: Molt bé. I clar, pensem, centre infantil, tenim un, recordem, aquí a Montornès Centre, La Peixera està a Montornès Nord. Quin tipus d'activitats es fan? Són totes en horari després de l'escola?
2: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
1: Genial. Que a vegades ens costa trobar també aquesta estona, i només pels nens i les nenes, sinó a casa, no? El poder combinar això amb la nostra rutina.
2: Sí, perquè jo crec que al final els adults ja portem unes vides com molt estressants, no? I el que fem és arrossegar els infants a que portin aquesta mateixa vida. Quan arribem a casa tenim tasques de casa que hem de fer. Doncs, de veritat, tenim la sort a Montornès de tenir dos equipaments pensats perquè el joc sigui el protagonista. I amb quantitat de jocs, joguines, jocs a taula i dinamitzacions que fan els propis monitors i monitores per gaudir d'un ambient molt esplaiero, molt de lleure, que quasi que s'està perdent, no?
1: Doncs sí, sí, sí. Clar, llavors, si volem incloure aquest joc, ja sigui, bueno, nosaltres a casa, que aquí ens conviden, òbviament, però al Centre Infantil La Peixera, dèiem, tenim les inscripcions obertes, però com funciona? És una tarda a la setmana? A què realment ens estem inscrivint, Esther?
2: Els nens i nenes que s'inscrivin a La Peixera vindran dos dies per setmana amb grup d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i I5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5 i 6. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
1: Això està molt bé, perquè així a més es relacionen entre ells i elles.
2: Exacte, és que també a la fi surt d'aquí pues, amics i amigues, coneixen nens i nenes d'altres escoles perquè es barregen, no cal ser d'una mateixa escola, per tant, també és un espai social.
1: Clar, clar que sí. Doncs anem, com ens podem apuntar, com podem apuntar el nostre fill o filla al Centre Infantil La Peixera?
2: Dues maneres, una, o venir físicament a La Peixera, que ara ja ens trobareu totes les tardes aquí al Centre Infantil, vale? Des de les 3 i fins a les 7 de la tarda estarem per aquí segur. I si no, trucant al telèfon 617 43 21 91, podeu fer trucada o bé enviar un WhatsApp per donar informació o per si teniu algun dubte o ai, és que no ho acabo de saber si és pel meu fill, filla o el que sigui, i ens podem trucar, ens podem enviar WhatsApps o us donem cita perquè vingueu a parlar amb els educadors i educadores de La Peixera.
1: Mm-hmm. És un espai gratuït, Esther?
2: No, és un espai que té un cost, però té un cost popular, diguéssim, mm-hmm. que és 135 euros tot el curs.
1: Genial.
2: Es paga trimestralment, vale? I surt uns 45 euros tot el trimestre.
1: Perfecte, doncs assequible. I hem parlat d'aquestes dues tardes, però hem vist que a vegades també es fan cosetes extra, no?
2: Exacte. En funció de la programació que va sortint i com anem veient també el grup de famílies que al final tenim a Peixera, acaben sortint altres coses perquè veus interessos al barri o perquè una família que et diu, ai, com és que no fem no sé quina activitat, i la muntes amb aquella família. Vull dir que al final estem oberts al barri en general, el que passa en la convivència entre els veïns, a, jo què sé, a coses que surtin engrescadores, i llavors van sortint programació paral·lela que acompanya a tota aquesta activitat de joc que fem a Peixera. Fins i tot sortint un grup de pares i mares que s'ajunten, que es diu Nexes, i que s'agrupen aquí cada 15 dies els divendres. Venen per gaudir del joc amb el seu fill, però també per tenir un espai per ells i per elles on es treballen diferents temes.
1: Clar,
2: i aquí els nens i nenes juguen i els pares i les mares poden tenir les seves xerrades, el seu espai de debat, i la veritat és que ho agraeixen molt perquè fan tribu.
1: Clar.
2: Ja saps que és una paraula que a mi m'agrada molt utilitzar.
1: No, però està molt bé, hem parlat molts cops i era el que anava a dir, no? Que al final això també, tu, o sigui, t'acabes implicant com a pare o mare, doncs, va, anem a organitzar aquesta activitat, anem a fer allò altre, però alhora en aquest espai que tu dius d'annexes acabes compartint aquelles inquietuds, no? O si més no, espai amb altra gent que doncs està passant per el mateix moment que tu.
2: Sí, dubtes que poden sortir a la criança, no? O jo què sé, comença una nova, un nou cicle d'escola, ostres, comença a costar-li una mica més al col·le, ai, doncs al meu també li passa, però m'ha funcionat això, doncs al final te sents acompanyat i de vegades els pares i les mares també pensem que ho estem fent molt malament, perquè ara mateix tenim molta informació de tips que hauríem de fer per ser pares i mares perfectes, i la perfecció no existeix. Llavors està molt bé acompanyar-nos per dir, vale, doncs no estic sola amb aquesta no perfecció i està bé i faig el que puc i sóc bon pare i bona mare i ho faig el millor que puc.
1: Clar que sí, això està molt bé compartir aquest espai. Doncs crec que hem repassat tota la programació, no sé si hi ha alguna coseta més que vulguis afegir, Esther.
2: Que els esperem a tots, que tenim moltes ganes de tornar a omplir la peixera, que és, ara tenim la peixera molt buida i que nosaltres és un sentiment ara de ai, que vinguin els nens i les nenes, els pares, les mares, que omplin la peixera d'alegria, que fa molt de goig quan els veiem aquí jugant.
1: Clar que sí, falta alguna cosa. Doncs recorda'ns ja per acabar, de nou, com poden els pares i mares fer aquesta inscripció. No ho hem dit, però és fins al dia 3?
2: 2 d'octubre.
1: Fins al dia 2 d'octubre. Com poden fer aquesta inscripció?
2: O bé venint a la peixera ja directament, in situ, a les tardes, des de les 3 de la tarda fins a les 7 segur que ens troben, i si es volen assegurar o volen primer una trucada telefònica, trucant al següent número, 617-43-21-91.
1: Genial. Doncs tot dit, al Centre Fret i la Peixera recordem inscripcions obertes des d'ahir 3 fins a 6 de primària. Esther Bello, tècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos visitat avui i portar-nos tota aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: Adéu.

I mentre esperem que arribin els nostres primers, bueno, els nostres primers convidats presencialment, després de parlar amb tècnica d'infància, anem a escoltar una mica més de música. Ahir, de fet, ja escoltàvem la col·laboració que ens va sorprendre entre Pablo López i Lola Índigo, i aquella col·laboració forma part del disc que anem a parlar ara, que es diu El 4, que és el cinquè àlbum de Pablo López, cantant madrileny que ara acaba de treure aquest nou àlbum 5 anys i gairebé 6 després del darrer que va treure. Déu-n'hi-do, s'ha fet esperar. I estem escoltant El Niño del Espacio, que ja és una cançó que vam conèixer fa uns quants mesos, crec que va ser cap al desembre o així, que inclús també en aquest àlbum, i que més porta el part nom també al nom de la gira de l'àlbum que acaba de treure. Així que, què millor que comença amb El Niño del Espacio.

Hem escoltat El niño del espacio i ara aquesta cançó que sembles com ho soy, una altra de les 10 cançons que formen part del 4, el nou disc de Pablo López, un disc en el que torna a ser molt sincer, que s'obre amb les seves lletres i que continua jugant, no?, com li agrada a ell, entre els acords, els instruments i tot i això amb una producció molt cuidada. Us deixem escoltant una miqueta d'aquesta cançó.

I volia acabar aquest repàs del 4 on l'heu dit de Pablo López, perdoneu-me escoltant, una cançó que m'ha cridat molt l'atenció perquè es veu que Pablo López va participar com a compositor a moltes cançons de la darrera gira de Rafael i ara el que ha fet és agafar una de les cançons d'aquest cantant, Les Cruces, l'ha versionat una mica i l'ha inclòs dins d'aquest nou disc, es diu El Calendario de Les Cruces. I amb ella acabem aquest rebàs i us convidem a que escolteu el nou disc de Pablo López.

0: Passem ara a parlar amb Bruixes Montornès. Ja vam explicar que van fer la seva superestrena a la Festa Major i avui, per saber com han viscut aquest acte, tenim amb nosaltres a dos dels seus membres, en Jared Martín, que és cap de bastons i que ja ens va venir a presentar abans en primícia quan podríem veure les noves actuacions de Bruixes Montornès, i avui l'acompanya la Carla Punzano, que és la que tenim darrere de les xarxes socials de l'entitat. Molt bona tarda a tots dos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com va la ressaca emocional de la Festa Major? Ja l'hem passat o encara estem així una mica nostàlgics?
1: Sí, perquè ara estem mirant ja els actes que tenim a l'octubre, que de moment en tenim dos, o sigui que ara no hi ha gaire temps per mirar cap endarrere.
0: Uau, ara parlem, perquè no ho sabia això tampoc, eh? Ara un altre tema que deixarem, perquè vull que m'expliquis

0: Expliqueu com va anar. Jo he vist vídeos, he de reconèixer que no vaig estar perquè a mi el foc em fa una mica de por i em van dir, pots anar tranquil·lament. Però entre correfoc i correfoc, com que no vaig trobar previst els vídeos i ja només els vídeos ja com que impacta moltíssim. Així que en persona suposo que va ser brutal. Expliqueu-me com ho vau viure, perquè bastons ja us havia estrenat a la Diada, però l'espectacle de foc va ser el primer cop.
1: Doncs molt emocionant, perquè la gent ens va arropar d'una manera des del primer cop i la veritat és que per nosaltres fer el primer acte així en el nostre poble, amb la nostra gent i a sobre la festa major, doncs no sé, és que és, no puc explicar-ho en paraules perquè jo vaig plorar massa després, abans i durant també vam plorar massa perquè és que no ens imaginàvem que vinessin tanta gent i sobretot que connectessin amb nosaltres des del primer moment. I per nosaltres, parlo per als dos, va ser algú que era de somni. O sigui, en plan,
0: que jo no us vaig veure nerviosos, almenys no es nota.
2: Hi havia nervis.
1: Hi havia molts nervis.
2: Hi havia nervis, sobretot al principi, almenys per mi, perquè jo crec que ens imaginàvem que vindria gent, allà em sembla la família, els amics, ho havíem promocionat molt. També era un bon moment de la festa major, com dius, era entre correfocs i al final és a la Pau Picasso, és un lloc on hi passa molta gent. Però un minut abans de començar, mirar tota la gentada que hi havia i dir, i, mare meva, o sigui, ho farem davant de tota aquesta gent, va ser molt guai. I també el que diu la Carla, que a part de la quantitat de gent, va ser la rebuda, que des del principi la gent estava com molt connectada, aplaudia o ens cridava, o sigui, no sé, va ser molt guai i et donava molta energia quan estaves allà actuant.
0: Clar, la veritat és que molta gent sí que és veritat que estava allà expectant. Jo crec que és algú nou que hi ha al poble, també hi havia molta curiositat, no? Com heu fet per ajuntar, dèiem, el foc, però també hi havia aquí esta vessant històrica, no? Hi havia unes històries que volíeu compartir. Com heu barrejat tot això, tots aquests elements?
2: Doncs al final això ha estat la nostra base. De fet, hem treballat des d'aquesta història. De fet, l'entitat va néixer una mica per reivindicar les històries d'aquestes dones que al final van ser jutjades per bruixeria i sabíem des del principi que volíem que fos l'element clau del nostre acte. A partir d'aquí nosaltres hem desenvolupat aquesta història que sí que barreja elements de ficció però també en té molta realitat i de fet aquí, és que hem fet la barreja històrica, després els bastons, després el foc i fins i tot hi ha un ball que barreja totes dues coses, que va ser molt difícil de muntar, però per mi és dels més xulos. I la veritat que jo estic molt content amb el resultat.
0: I els assajos, que tal, quant de temps portava preparant això?
1: Tot l'estiu, eh?
2: I abans.
1: O sigui,
2: tot l'any.
1: Sí, la veritat. Portàvem, però l'intensiu sí. Va ser agost, dos dies a la setmana.
2: I juliol també.
1: Dos hores o alguna cosa així. Sí, juliol també. Dues hores. I la veritat és que demanem disculpes als veïns que estaven al costat.
2: De la Joan Miró, que ens venen a dir, que éreu vosaltres. Sí, érem nosaltres, sí. Perdó. Sí.
0: Ha valgut la pena.
1: Sí.
0: I no es feia por a vosaltres, és dir que és un espectacle a foc, no de pirotècnia, però deu fer molt de respecte, no? Perquè al final és algo perillós.
1: Jo he de dir que a mi el foc em feia por, però el nostre cap de foc, abans de començar amb el ball, primer vam començar amb carioques, per exemple, que no eren de foc, eren amb seda, i després, abans de tocar el foc, vam fer tot un assaig tocant tots els elements de foc per treure'ns una mica aquesta por, i ja després de la primera cremada, que no és res, ja la por se'n va.
0: Vamos, que va fer falta alguna cremadeta.
2: Sí, alguna. Però tot realment al final és com, és més la sensació al principi, però després és com que ja t'hi fas i és una cosa més, o sigui, un element més i anar actuant. I per això també ha estat un dels motius pels quals havíem d'assajar tant, perquè volíem respectar tots els d'això de seguretat i que tothom tingués confiança de, això ho podem fer.
0: Clar. Podem parlar un moment de la roba? Perquè jo he vist les fotos i, ostres, impressiona molt. No és el mateix veure la roba, que ja m'agradava, sense el foc, sense la nit, sense l'espectacle, que veure'l en moviment. Això ho vau pensar? O ha sigut
2: sí,
0: una
2: era,

0: Que sorpresa per
1: No, no, era la
0: vosaltres.
1: intenció realment. De fet, vam demanar, quan vam començar l'espectacle, començàvem amb bastons, teníem tots els llums encesos, però després, a la meitat de l'espectacle, que era quan fèiem per primer cop els bastons i el foc, vam demanar a l'Ajuntament que apagués els llums. I la veritat que després hem vist fotos que ens ha fet l'Ajuntament i, bueno, de fet, molta gent ens ha passat moltes fotos i, uau, realment és molt maco.
0: És xulíssim, és xulíssim. Sí. Avui volíem parlar també a vosaltres perquè heu obert inscripcions per formar part de Bruixes. També per formar part de... Ara, clar, Bruixes és com s'ha ampliat moltíssim. Tenim els bastons, tenim foc, tenim, suposo que, les vostres actes i a més. Però les inscripcions són per tot? Com ho fareu?
2: Sí, és per tots. Tots que vulguin venir, poden venir. O sigui, poden fer foc, poden fer bastons. Inclús també estem buscant a gent que toqui, perquè per als bastons necessitem algú. Tenim ara el Dani
1: Dani
2: Flavio,
1: Garrido,
2: sí.
1: que toca el flabiol i el tamborí. Si poguéssim trobar algú que toqués la gralla seria increïble, o tabals, o bueno, acceptem qualsevol instrument ara
0: Vamos, que
1: mateix.
0: encara voleu ampliar més, Bruixes.
2: Sí, volem que sigui, que la família es faci més gran, la veritat.
1: I també com ara mateix la nostra idea és que, clar, els nostres actes barregen totes dues coses, foc i bastons. Aleshores sí que preguntem si algú té preferència, però igualment sí que la idea és aprendre-ho tot.
0: Teniu algun límit de persones? Perquè, clar, no sé, això s'ha d'assajar, hi ha un material, no sé si teniu certes places.
1: De moment no hi ha límit, només hi ha límit de temps. Hem obert
0: Vale.
1: inscripcions fins al 31 d'octubre, ara mateix. Aleshores, aviam, tampoc no esperem que de cop s'hi vulguin apuntar 30 persones,
0: Bueno,
1: però
0: qui
1: qui
0: sap,
1: sap?
0: eh?
1: Però si se n'apunten 5 o 10, per exemple, doncs a nosaltres ja ens aniria molt bé.
0: Que guai. Bueno, de moment ja esteu dient que esteu rebent algunes
1: Algunes
0: sol·licituds.
1: inscripcions ja hem rebut, pròximament ja revelarem.
0: A través de xarxes, com es pot apuntar si hi ha algú que digui jo vull participar?
2: Bueno, pues jo, que soc la responsable,
0: Vinga.
2: estan a la bio de la nostra compte d'Instagram, @bruixesmontornès, hi ha un enllaç que t'emporta un document, o sigui, un
1: Formulari.
2: formulari de Google, has d'inscriure't i ja estaria.
0: Fàcil, fàcil,
2: fàcil
0: fàcil.
2: per tota la família.
0: I dèieu, que a l'octubre teniu més actes. Podem parlar d'això?
1: En podem parlar, en podem parlar. De moment són dos actes als quals ens han convidat altres colles, o sigui, no seran
0: Molt
1: aquí al
0: bé.
1: poble, però vaja, si algú vol venir, nosaltres encantats. El dia 10 d'octubre tenim la Diada de Caldes, que serà un acte de bastons. De fet, els bastoners de Caldes són els nostres padrins i, bueno, per això ens han convidat i estaran allà tot el dia. I després, el 31 d'octubre, anirem a Olesa a Montserrat, que ens han... és la colla del Drac Oliver, ens ha convidat, que són tot bèsties, però els hi va agradar molt la nostra
0: Que
1: proposta
0: guai.
1: de fer foc i allà hi serem, també.
0: Bueno, això estava molt guai. Això pot ser obrir la porta després a convidar vosaltres. És entrar tot
1: Exactament.
0: aquest món.
1: Exactament.
0: Molt guai, molt guai. Així que Bruixes Montornès per Catalunya.
1: Exactament. I després, aviam, això encara
2: Estem...
1: no se sap, però potser Sant
0: M'encanta perquè en
1: Sadurní...
0: Jared sempre que ve ens dona alguna exclusiva.
1: Encara estem mirant si serà
2: Sí.
1: possible, però la nostra idea és poder fer alguna cosa per Sant Sadurní, aquí al poble, que està molt bé en altres llocs, però ja que som d'aquí fem
0: Clar
1: coses
0: que
1: aquí.
0: sí. A més, Sant Sadurní és com que és una festa molt cultural, no?
2: Sí.
0: I jo crec
1: Exacte.
0: que
1: Sí, que si
0: encaixa.
1: podem, hi serem.
0: Que
2: Sí.
0: guai, que
2: Després
0: guai.
2: de l'acte van ser pluja d'idees. Ara hem d'aterrar aquestes idees,
1: Exacte.
2: però volem fer més coses perquè la gent ens paraven pel poble dient ens ha encantat, volem més i donarem més.
0: Que bé, suposo que estareu contents, contentes, no?, amb aquesta rebuda.
2: Uf,
1: Molt.
2: moltíssim, eh? Moltíssim.
1: No ens ho esperàvem. I la cosa és que la majoria de gent el que ens ha dit és que ells tampoc no s'ho esperaven. Que com no sabien què anaven a veure,
0: Clar.
1: el fet que hi hagués una història, que hi hagués una narració, que es barregés totes dues coses... I tenia amics que em deien, jo pensava que faríeu un ball d'una cosa, un ball d'una altra i punt. I no, no, realment hem estat per això un any currant.
2: Clar, és que la gent pensa que portem menys de temps i ja portem 2 anys creant això, o sigui, en plan creant la història i tot això. Llavors, jo crec que la gent s'esperava que dos cants, dos balls i ja està, però va ser un espectacle molt, molt llarg i amb molt, molt, molt xulo, la veritat.
0: Que guai, la idea suposo que és mantenir aquest espectacle i anar-lo fent. Mm-hmm. No, crec que direu, bueno, en un futur ja anirem potser proposant altres, però ara aquest... Sí. L'hem de veure.
1: La idea és crear més balls i crear més coses, però la història, aquesta història és la història de la nostra entitat. Sí. I volem fer una mica, doncs, aviam, la dansa de la batalla és una cosa èpica i espectacular d'aquí del poble, però intentar que aquesta història es pugui anar millorant, potser canviant alguna cosa, però explicar-la perquè tothom la conegui.
0: Clar que sí. Doncs, si algú vol formar part de Bruixes Montornès, recordem que hi ha inscripcions obertes fins al 31 d'octubre a través de les xarxes socials, que aquesta era com la notícia principal, però que també ja se manté gira, o sigui que si voleu acompanyar-los, doncs ens tindrem voltant per Catalunya. Carla Ponzano i Gerard Martín, moltes gràcies per haver vingut avui. Moltíssima sort i continuarem parlant.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu.
0: I nosaltres continuem amb més convidats avui a la intersecció. Com tots els dimecres, és moment d'escoltar el nostre company, el Miquel Zafra. Avui, amb proposta molt de proximitat, del grup CESC.

0: Aquesta tarda a l'Intersecció us portem una novetat, això que està sonant. A més, una novetat per nosaltres molt especial perquè estem parlant d'una formació d'aquí, del Baix Vallès. Avui parlem i hem convidat en Cesc perquè ens presenti precisament aquest tema que estem escoltant que porta per títol Fum. I d'aquesta formació avui tenim en Francesc Gil aquí a l'estudi. Francesc, bona tarda i benvingut a la Intersecció.
1: Bona tarda.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per venir-nos a presentar Fum, aquest darrer single que esteu presentant ara mateix.
1: Doncs sí, el dia 18 vam presentar el que és el single del nostre primer disc i doncs res, forma part de 8 cançons que ja sortiran com a disc el dia 23 d'octubre.
0: Mm-hmm. Un disc que portarà per títol Primer de Gel. Aquest treball discogràfic, com diem, el primer treball discogràfic de Cesc, d'aquesta formació, però nosaltres ja havíem parlat amb vosaltres en alguna ocasió perquè ja teníeu singles que havíeu presentat en una primera etapa. Explica'ns una miqueta tota l'evolució, perquè és un projecte que comences tu i que després has anat afegint els dos membres que formen ara a Formació Cesc, no? Explica'ns una miqueta tota l'evolució.
1: Sí, doncs el 2019 vaig decidir enregistrar uns temes en forma d'EP, i clar, quan ja estava registrat i estava publicat, doncs vaig començar a fer recerca per poder compartir amb amics aquest projecte. Vaig topar amb la Judit i el Quintín, que és un conegut d'aquí del poble de Montornès, i malauradament vam llançar un segon EP també, i després Quintín ens va haver de deixar i es va, el nou integrant, que va ser l'Oleg a la bateria, doncs es va afegir, i fins ara estem els tres. I després vam llançar amb l'arribada de l'Olec un single doble per fer una mica de boca. Després vam fer una Nadala, homenatge als Pastorets, doncs participant en un recull de Nadales d'un segell d'una gent que s'autogestiona. I doncs fins ara que vam tenir com aquesta aturada i ens va donar temps doncs a composar aquests 8 temes i donar-li una mica del lloc aquestes ganes que teníem de fer un disc sencer, no EPs o singles, sinó ja fer un treball amb cara i ulls i tot un concepte darrere.
0: Nosaltres que hem escoltat aquells primers singles veiem que la línia sonora segueix una mica a la mateixa línia, no?
1: Sí,
0: teniu aquestes sonoritats així oníriques, no? Molt instrumentals.
1: Sí, a mi m'agrada molt dir que tenim un so molt nostàlgic, potser perquè som fills dels 90 i tenim aquest punt de nostàlgia i emo, diria, però sí, i sí que és veritat que en aquest últim treball els tres formem, cadascú té la seva personalitat plasmada als temes. La Judit, que és els pianos, doncs ens ofereix unes melodies molt netes i molt clares que contrasten molt potser amb el soroll de la guitarra, que és el meu caràcter o la meva personalitat, i l'Oleg és una persona molt contundent i crec que les bateries registren molt aquest moviment que té per dintre i aquesta energia que ens desprèn.
0: Mm-hmm. Estem parlant aquesta tarda amb Francesc Gil, un dels tres membres d'aquesta formació d'en Cesc, amb aquesta presentació de Fum. També parlarem en breu quan estigui presentat aquest 23 d'octubre a Primer de Gel, el primer treball discogràfic, però escolteu, en aquest temps no heu perdut el temps, no? En aquests anys, des del 2019 fins aquí,
1: sí.
0: Heu fet diferents concerts, heu trepitjat diferents escenaris de la comarca i fora de la comarca. Explica'ns també una mica tot això, perquè a dia d'avui el músic s'ha de moure molt i a més actuar, jo crec que és l'essència realment de la persona que li agrada la música, no?
1: Sí, jo sempre quan vaig començar la meva primera intenció sempre era fer concerts, és una de les coses que em manté viu i que m'agrada molt estar molt bé llançar música, però sempre les coses per fer concerts. I sí que és veritat que des del primer moment que vam llançar el primer EP doncs vam tenir bastant sort, ens van cridar d'alguns concursos, després vam participar a diferents concerts i ja últimament, els últims anys, tot i haver fet aquesta aturadeta d'any i mig per enregistrar amb calma, perquè per tema feina i vida d'adult doncs costa molt, sí que vam tenir molta sort de tocar sales importants de Barcelona, que al final és gent que ens coneix, que ens ofereix poder participar en un concert amb altra gent, i la veritat és que estem molt contents perquè sempre hem tingut aquesta sort que algú doncs ha pensat en nosaltres o hem estat dintre dels plans d'algú, i gràcies a això hem pogut tocar a molts llocs i estem supercontents.
0: Com a exemple, podríem dir la sala Elio Gabal de Barcelona, Paral·lel 62, Sala Vol. Escolta'm, no està gens malament. No, no. Aquestes programacions també són bastant acurades i busquen també perfils molt concrets, no? per actuar en aquests espais. Jo crec que també us podeu sentir doncs, privilegiats, no? En certa manera, d'haver trepitjat ja aquest tipus d'escenaris.
1: Sí, i de fet són d'aquests llocs que sempre tens una mica en l'ideal, no? M'agradaria tocar, i quan arriba el dia que vas a tocar allà dius, ostres, estic aquí, no? I és molt maco com vas sense voler, vas com marcant aquests llocs que per tu són, que tu ja has anat com a públic, i comences a anar allà per tocar, i és bastant màgic, no? Tota aquesta experiència que et porta el grup i la música sempre, no sé, enriqueix molt.
0: Clar, és tota una experiència, m'imagino, poder trepitjar aquests escenaris que, com tu dius, prèviament els has vist com a espectador, no? En aquest cas, amb el teu show i amb la teva música. No sé si teniu preparat per la presentació de Primer de Gel algun tipus de concert per fer la posada en escena d'aquest primer treball discogràfic.
1: Doncs encara no tenim res, perquè com anem una mica més pas a pas amb les presentacions de la música en digital, no he tingut gaire temps, però sí que és veritat que tenim plantejat intentar fer una mica de gira per Catalunya de cara a l'any que ve. Farem, bueno, tirarem de contactes en espais que ens coneixen, que tenim molta amistat, i a veure si anem trobant llocs de diferents llocs de Catalunya i podem fer una mica de gira, seria meravellós, i també fer algun tipus de concert de presentació abans de començar la gira.
0: Escolta, per aquelles persones que ens estan escoltant aquesta tarda aquí a la Intersecció, si volen conèixer més sobre la formació, explica'ns, teniu pàgina web, xarxes socials, perfils, explica'ns on poden descobrir més sobre vosaltres.
1: Doncs mira, ens poden trobar a les principals plataformes de streaming de música. Després tenim un petit canal de YouTube on anem penjant doncs, o videoclips o cosetes, i després a Instagram, que és la gran plataforma que fem servir per distribuir doncs, els concerts o el contingut que anirem penjant.
0: Doncs aquesta tarda hem fet el primer tastet d'aquest treball discogràfic Fum, de la formació Cesc, presentació de Primer de Gel, aquest primer treball discogràfic en poc més d'un mes. Ja el tindrem presentat i el tindrem per aquí perquè ens pugui regalar, en certa manera, tot el que conté aquest primer treball discogràfic, i el podrem segur escoltar amb més detall. Francesc, gràcies per passar aquesta tarda per aquí, per la Intersecció.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Fins aviat.

0: de Cesc, us ha agradat, oi que sí? I tenim per acabar avui el programa de dimecres una efemèride per recordar, Cesc, i què va passar tal dia com avui?
1: Doncs mira, tal dia com avui del 1978, eh?
0: Que
1: gairebé,
0: ha plogut.
1: Gairebé m'agafa lluny a mi i tot, eh?
0: Home, sí, sí, han passat uns quants anys.
1: Uns quants anys, sí, doncs el grup conegudíssim per tothom, Blondie, va treure aquest disc, el Parallel Lines, en el 1978, i aquesta cançó tan coneguda per tothom, que potser també li sona a la Rosalia i li agrada, eh?
0: És veritat, perquè... la nostra oient que avui estava a l'aniversari.
1: Exacte, el Heart of Glass, evidentment.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-la i a ballar una mica.
1: Vinga.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Marxem fins demà, fins al territori nocturn d'avui a les 10. Demà parlarem del primer espectacle amb motors aixeca el taló d'aquest darrer trimestre, Sopa de Pedres, i també de l'Ararat, el cim que ha pujat l'associació excursionista Lleure Montornès. No us ho perdeu, serà a partir de les 5. De moment avui marxem, que vagi molt bé.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'Avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
3: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe i que veïs com et quedarà la pensió.
2: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.

0: Doncs cada dia més caut. Estic per regalar les pintes. Les vols?
1: Museu particular. Capítol 7. La pinta.
2: Ei, Àlex.
3: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
2: Vale.
1: Museu particular.
3: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
2: No sé, un parell, potser? Dues?
3: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls,
2: ai,
3: les
2: no.
3: Llémenes.
2: No ho hauria dit mai, llamanera, quina mania.
3: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
2: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
3: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps, no? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
2: Què dius ara?
3: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
2: mocadoret, no?
3: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? Que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
2: Ostres!
3: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
2: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
3: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a través d'un antiquari
2: sí.
3: O de més podries arribar, no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
2: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
3: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ, és a dir, no era tan
2: públic.
3: No era tan litúrgic de
2: com de preparació
3: públic,
2: del
3: sinó
2: sacerdot,
3: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda, a vestir-se,
2: doncs
3: porten 40.000 capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
2: pentinar. Se'm fa molt tendre, no?, allò com de la mama que pentina el fillet.
3: Sí.
2: No sé
3: si
2: ara ho estic desacralitzant, perdó,
3: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
2: Ai.
3: Que és la pinta de la Mare de Déu.
2: Oh!
3: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
2: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
3: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la Catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi.

0: això està bé, no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva la seu de València, la catedral. Hi ha també, destaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
1: És que tu no saps el que duren, els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, exacte, és juntament amb les ungles, no? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
1: Sí.
0: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
1: Uf! Que fa que no patini algo?
0: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
1: Mare meva.
0: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
1: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Efectivament és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà. Però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés a altes temperatures i demés, que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
1: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer?
1: Pinta.
0: Una pinta.
1: Què dius ara?
0: Va començar...
1: Clar, per evitar el fris.
0: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carei, doncs si cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant, però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
1: Clar.
0: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
1: Bellíssim,
0: no?
1: de
0: suport artístic i de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple, el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
1: Pinta.
0: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó,
1: sí.
0: Barcelona, que evidentment
1: sí.
0: ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
1: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo...

bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de 1000 materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine, oh. Ve d'això, perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests 4 patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc 2 patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu. I llavors, quan el pentines, sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets.
1: Molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a originsoftheafrocom.com. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? A partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al museu particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir super afro. Pelo Bueno vol dir que más o menos, menos
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de, sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable. I vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga. Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar, aquesta cançó que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser... tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.
4: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables, així ho ha dit, en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. A la seva compareixença al Parlament, Illa ha assumit tota la responsabilitat política i ha defensat la consellera Esther Ribó, a qui els grups li demanen la dimissió.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: I Renfe apunta les pluges i les vibracions a les obres com a hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació Fabra i Puig a la tarda, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions al pas del tren i les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. Escoltem el director d'estacions a Renfe, Xavier Domènech.
4: L'estació va mantenir-se cerrada i vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
2: Junts permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida que prohibeix el burca i el niqab. Junts es va abstenir en el tràmit a la comissió, però ara avalaran després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat el suport de l'ordenança, però queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públics. Fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda. En l'operació sortida de la Mercè, per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra en més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és fins avui de les 8 del vespre i demà de 10 a 2 de la tarda. Per cert, tot a punt pel pregó de la Mercè, enguany a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Serà un pregó a quatre mans en què brindaran per donar inici a la Festa Major de Barcelona. El celler de Gelida té més de 130 anys d'història.

Perifèries, amb Eva Lluch. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics tots dos, ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

Keith Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973, però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: hem canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar, de retruc, un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden els musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

No és Grease Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre em va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stoker Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I ara una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Una mostra aquesta canela.

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De manual. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Welcome back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon. Anybody's

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Alari i jo, Eva Lluc, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Ha anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
3: I porto tota una vida darrere del taulell. I des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, obres, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta: què ens recomanes?
2: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, en agenollar-se i treure la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius i ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvà traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'R+D, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colom. Darrer punt, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
1: Notícies en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Escolta'ls, els fills de la nit. Quina música que fan! Dràcula, de Bram Stoker. Hi ha criatures que no necessiten existir per fer-nos por. Només necessiten una bona història, una mica de foscor i algú disposat a creure-hi. Els vampirs, éssers immortals, seductors, que s'alimenten de sang i que, segons la llegenda, caminen entre nosaltres des de fa segles. Però això no comença amb Hollywood. Al segle XVIII, a zones de l'actual Sèrbia, es documenten casos que van generar autèntic pànic. Un dels més famosos és el de Peter Plogovic, un home que, segons testimonis, va tornar després de morir. I diversos veïns van assegurar que els visitava de nit a ells també. Les autoritats van intervenir, van obrir la tomba i, segons l'informe, el cos no presentava signes normals de descomposició. Conclusió? Està colpit. Així entra el vampir a l'Europa Occidental, no com una novel·la, sinó com un problema real. I després arriba la literatura. Quan Bram Stoker escriu Dràcula el 1897, recull aquest imaginari i el barreja amb Vlad Tepes, príncep de Valàquia, conegut com l'Empalador. Un líder temut, real i amb prou mala fama com per convertir-se en llegenda. A partir d'aquí, el vampir evoluciona. De monstre rural, aristòcrata elegant. De criatura que espanta, a icona cultural. Però darrere del mite hi ha preguntes incòmodes. D'on surt aquesta obsessió? Per què cultures diferents han imaginat criatures semblants? I sobretot, hi ha alguna base real darrere de tot això? Potser el vampir no és només una fantasia. O potser sí. Avui parlarem de vampirs, de mites, de sang i de la fascinació humana per allò que ens espanta. Benvinguts a La Terra no és plana. Entreu lliurement i per pròpia voluntat i deixeu part de la felicitat que amb vosaltres porteu. I tranquils, si avui algú us mira massa fixament, probablement no és un vampir, sinó que simplement vol saber què esteu escoltant.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, promotor de la plataforma divulgadora geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, on pares?
2: Oh, estic, tanca, no et veig. Tanca la finestra, tanca.
1: No. Què fas aquí a les fosques? No et veig.
2: Estic a la foscor, em fa mal. Fa mal el sol, fa mal el sol. Treu aquests alls.
1: Però què dius?
2: Ai, sí, quin neguit,
1: per favor. Escolta, que això no és Crepúsculo, que no ets un personatge, ni ets el Brad Pitt, ni Tom Cruise, tio.
2: Ja saps que jo aquestes coses me les imagino i m'ho sento, de veritat.
1: Ja ho veig que ho somatitzes molt. Escolta, aquí com a molt et clavarem algunes dades, no pas estaques, o sigui que va. Va, explica'ns, què és això del vampirisme? Què n'has de dir? Què n'has estudiat? A veure.
2: Doncs, a veure, tot i que el vampir típic, el Dràcula, el coneixem pels llibres que havia citat de Bram Stoker, ens hem de remuntar bastant enrere per trobar casos de vampirisme. Uh-huh. Direm de vampirisme. En aquella època no es deia vampirisme, eh?
1: No, però això és un invent per trobar... més
2: sí,
1: ara, potser.
2: Sí, sí. L'Europa de l'Est, sobretot, ha citat ja Peter Plagojevic, uh-huh, que és un serbi, el 1725, és el que ja ho has dit, li va clavar una estaca
1: sí, quan sí, estava mort. Sí, sí, molt traumàtic tot això, no? Tremendo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és que, esclar, hi ha més casos i a vegades se li ha de donar la culpa a algú. I no saps ben bé què ha passat, però que si tu se t'ha mort algú, se t'ha mort un altre, a vegades per malalties, eh? Uh-huh. I aquestes malalties s'han anat propagant per la família, doncs a vegades li dones la culpa a algú. I aquest algú potser era el primer a morir-se o podia ser aquell que no et caia tan bé, saps? Doncs mira, hi ha una altra casa a Sèrbia, precisament. Més o menys a la mateixa època que el que has citat tu. Mira, cap al 1732, un senyor que es deia Arnold Paole, diu que va estar atacat ell per un vampir. O sigui, ja comencem bé, eh?
1: O sigui, ell mateix testimonia que l'han atacat o que l'ha mossegat o...
2: Sí, sí, sí, sí. I al cap d'un temps mor per un accident. Temps després, bastant temps després, diverses persones en el llit de mort afirmen que Paole els ha visitat abans de morir. Ah. Ep, compte.
1: Aquí ja hi ha quan s'estan morint, els visitava abans.
2: Sí, diuen que els visitava. Paole estava mort, eh? Feia temps que estava mort.
1: Sí, doncs, sí, que tornava d'entre els morts, diguem, per visitar...
2: Exacte. Què decideix fer la gent del poble? Tu què faries, a aquella època?
1: Home.
2: Doncs carai, jo aniria a veure en Paole. Anem a buscar en Paole.
1: Sí, home.
2: Agafem una pala, un pic, una pala, desenterrem-lo.
1: Sí.
2: I què passa amb en Paule? Doncs que en Paule està incorrupte.
1: Ah, ep, i això com
2: En
1: s'explica? A veure.
2: Paule, sí, no ha arribat a la... Bueno, a veure, una mica sí, perquè quan estàs enterrat al cap d'uns dies acabes com un
1: Vulguis que
2: peix
1: no,
2: bullit, allò, sí.
1: clar.
2: A veure, acabes, doncs mira, tens què passa? Que tens la pell tensa, que tens la pell d'un altre color, pàl·lid,
1: Home,
2: vale?
1: això com a mínim,
2: Això
1: no?
2: és un cadàver. A més, poden, pels orificis de tot el cos surten humors, que es diuen, que
1: Clar.
2: són líquids,
1: Líquids o... Clar.
2: que s'expulsen del cos, s'expulsa gas líquid, bueno, s'expulsen tots els
1: Per
2: líquids
1: tant,
2: de la
1: incorrupte,
2: putrefacció.
1: incorrupte no seria del tot, diguem.
2: No, però aquests líquids s'interpreten com que té sang a la boca, eh?
1: Ah,
2: Aquesta
1: entenc.
2: pell, sí, aquesta pell més tensa, que a més, que, clar, ha perdut aigua, al perdre aigua, doncs totes les teixits es contrauen i
1: Clar.
2: sembla que les ungles sobresurtin més i sembla que t'hagin crescut les ungles. Aleshores, fixa't, sang a la boca, ungles llargues, pell pàl·lida. Què és això? És un vampir?
1: Clar.
2: Està claríssim.
1: Però llavors això
2: Que...
1: no seria diferent de qualsevol altre mort, diguem-ne, que el destapes al
2: No.
1: cap d'uns dies, més o menys.
2: No, no, però clar, en ell precisament el van anar a buscar. I
1: Sí,
2: l'imaginari
1: sí.
2: popular deia, doncs, que et venia a buscar en Paule.
1: Clar.
2: Doncs, mira, solució, el cremen.
1: Mira.
2: Ja està, s'ha acabat. Anys després, per això, hi va haver-hi una nova onada de morts amb circumstàncies similars. Possiblement era una petita pandèmia, de diferents malalties. I els morts, doncs, diuen que també com que es converteixen en vampirs. És a dir,
1: Clar.
2: se'ls torna la pell pàl·lida, poden expulsar sang per la boca.
1: És a dir, perdona, que recapituli. És a dir,
2: Sí.
1: no hi ha testimonis d'haver-lo vist amb els que s'estaven a punt de morir, però sí que hi ha el relat de que els visitava, sense que algú l'hagués vist allò presencialment, diguem.
2: Sí, exacte. Hi havia una mica,
1: Curiós, això.
2: doncs,
1: Com una
2: clar,
1: llegenda,
2: no?
1: diguem.
2: Sí, si estàs a punt de morir, potser tens una mica, tens tan integrat el relat de que en Paule va visitar aquell
1: Que
2: teu
1: ve
2: veí
1: aquest
2: que es va morir
1: tio,
2: ara fa
1: clar, ve
2: quatre
1: l'home del
2: dies,
1: sac, aquest, clar.
2: sí, que tu en un moment de deliri expresses el mateix.
1: Clar.
2: Sí, l'he vist passar per la porta. Bueno, bé, clar,
1: Clar.
2: aquestes, quan estàs en aquestes situacions, sabem, ho hem dit més d'una vegada aquí al programa, que el cervell reacciona de manera extrema
1: I tant.
2: i fa coses que no
1: Clar, és...
2: fa de manera normal, no?
1: Sí. Està clar.

0: Els 32, els Balcans, tot més o menys passava per allà, a l'Europa de l'Est. De fet, els arqueòlegs troben tombes amb els que els diuen que són vampirs. No? Són vampirs enterrats que enterraven expressament amb certs d'una certa manera
1: Com un cert
0: perquè no
1: ritual.
0: poguessin, sí, perquè no poguessin actuar després de morir. I fixa't, en casos han trobat doncs, cossos, esquelets, doncs, amb lloses a la boca, perquè no puguin mossegar.
1: Mossegar, perquè no puguin obrir la boca, etc.
0: Exacte. Cossos en que estan ben enterrats, estan, vull dir, els enterrava la família, vull dir, estan enterrats amb un ritual, però decapitats. És a dir, se'ls agafava el cap i se'ls hi posava entre les cames, o al costat,
1: Talctuós.
0: De manera, una mica els separaves del cos, deia, vale, ja està mort, però per si de cas.
1: Sí, sí.
0: Que vam poder fer,
1: és
0: que vam poder
1: preventiu.
0: Fer, no fos que, si no fos que... Sí, són pràctiques preventives, tal
1: preventiu.
0: Qual ho has dit tu. Una altra pràctica preventiva d'aquestes, els enterraven, però mira, em fa cosa decapitar-lo, què farem? Doncs li posem una falç al coll, de manera que si s'aixeca, es tallarà ell mateix el cap.
1: Ah, mira, veus?
0: Una altra manera.
1: L'arqueologia... Enginyós, eh?
0: Enginyós, sí, l'arqueologia ha demostrat que mai va ser així, perquè trobes el cos allà amb la falç.
1: Amb la falç posada, clar.
0: Sí, sí,
1: o sigui, això
0: sí,
1: vol
0: sí.
1: dir que, clar, sí que realment estem parlant de 300 anys enrere o més, en els que
0: sí.
1: Hi ha, que això era estès, no? I, per tant, si s'han trobat aquestes tombes és que devia ser, no sé si generalitzat, però que hi havia bastants casos, no? De brots
0: sí,
1: que la
0: sí,
1: gent
0: sí,
1: pensava
0: sí, sí.
1: Que això podia succeir, no?
0: Sí, segurament el que es pot dir que perquè els hi feien aquestes coses, doncs segurament eren gent que tenia una certa marginació social, persones que tenien malalties que podien associar aquest vampirisme, estrangers, que no se sabia el nom, que eren estranys en aquella època, un estranger, imagina't, en aquella època. Gent que es suïcida.
1: I eren maleïts, diguem.
0: Sí, i eren gent que segurament en vida generaven desconfiança. També n'hi ha que els hi planten estaques.
1: Però tot això està relacionat amb això que se'n diu l'hematofàgia, és a dir, això de xuclar sang?
0: No ben bé. El que passa és que ells sí que interpretaven que com que tenien aquests humors que els hi sortien de la boca, aquests líquids vermellosos,
1: Clar, ho associaven
0: aleshores,
1: aquí.
0: Sí, ells deien, doncs, ha vingut i m'ha mossegat. Però és que no trobaves una mossegada física amb un malalt. Però, és clar, d'aquí també pot venir el tema doncs, dels animals hematòfags, que n'hi ha... N'hi ha poquets, però n'hi ha. Hi ha animals hematòfags, doncs hi ha la sangonera, per exemple, que s'alimenta de sang, o hi ha alguna espècie de ratpenat que també s'alimenta de sang. D'acord? Aleshores, potser per aquí també una mica l'associació.
1: No, pot
0: Què
1: ser.
0: Què més? Hi ha un cas històric, Sergi, aquí, un cas dels Estats Units. Hem de sortir, sortim de l'Europa de l'Est, fixa't.
1: Sí, home,
0: I ens
1: feu
0: anem
1: un salt
0: a
1: molt
0: Units.
1: Important.
0: Sí, i als Estats Units anem a fer un salt en el temps, també, 1892. Gairebé el 1900, en les acaballes del segle XIX. Estem en una família, en una època moderna, la família Brown, una família afectada per una malaltia greu, tuberculosi, diversos
1: sí, perdona,
0: membres moren.
1: Ja ha passat quasi bé 200 anys, no arriba, però
0: sí,
1: estem
0: sí,
1: parlant
0: sí, sí, sí, sí.
1: 190 anys, 180, 150, 160 anys,
0: Exacte.
1: I hi ha un cas als Estats Units, travessant l'oceà.
0: Sí. Sí. Mira, que diversos membres de la família moren, el fill emmalalteix, el poble diu, hem de trobar qui està fent això, hem de trobar vampir, el culpable. I obren la tomba d'una nena, una nena que es deia Mercy Brown, i, bueno, una nena, una noia. Van desenterrar-la, van trobar doncs, que el cos estava relativament dic, ben conservat. Era hivern, segons tenint en compte això, feia fred, la descomposició és menor, encara tenia sang al cor, amb la qual van dir, ei, aquesta encara està viva. Decisió
1: encara
0: belluga. Sí, encara belluga. Decisió del poble. Li extreuen el cor, el cremen i li fan veure les cendres d'aquell cor cremat al germà malalt. Saps quin va ser el resultat del germà? Va morir igualment.
1: Ja.
0: Si no, fixa't. No sé, ells van dir...
1: És curiós perquè
0: això.
1: A cada lloc la recepta és una mica diferent, va canviant.
0: Sí, perquè és humanista. Aquest relat del vampir és humanista. Hi ha més casos, evidentment, al llarg del temps. No els vull comentar tots per no avorrir.
1: No, però si et sembla, doncs donem entrada al nostre sempitern convidat resident, Albert Palou, del grup Beta, biòleg,
2: Hola.
1: Jugador. Què tal?
2: Hola,
1: com estàs?
2: Bona tarda. Bé, aquí, vampirs, un tema
1: vampirs,
2: fantàstic, però trobo que us n'heu anat de l'Europa de l'Est als Estats Units
1: sí?
2: I, si em permeteu, un apunt, a Catalunya també tenim els nostres propis vampirs.
1: Home, això jo volia que arribés a aquest moment. I tant.
2: Sí, home, hi ha una figura mitològica del folclore català que es coneixen, que es diuen els Dips,
1: Dips,
2: que, de fet, donen nom a un poble, que és Prat Dip,
1: Ah, no ho sabia, això.

0: Que es tracta d'uns animals semblants als gossos que surten de nit i que xuclen la sang del bestiar o dels borratxos, específicament els borratxos. Es diu que era...
1: Igual és un altre borratxo, potser. No sé.
0: Sí,
1: que no té calés, és com aquell que ell fuma però no compra tabaco.
0: En tot cas, els Dips, i donen nom a un poble, als retaules de l'església de Pratdip del 1600 ja hi surten aquests gossos, i a l'escut del poble hi apareix un d'aquests gossos vampirs.
1: Per tant, aquí estem parlant d'un animal hematòfag, diguem, però que no és un humà, eh?
0: No, no,
1: és
0: en aquest cas seria un cànid. Estaríem entre el vampir i l'home llop. El capítol de l'home llop el podem fer un altre dia.
1: Tu que et dediques a aquest tema de la biologia, ja saps si existeix alguna base biològica darrere d'aquest mite? Més enllà d'aquest mite, d'aquesta mitologia que has dit, per exemple, aquest exemple del gos vampíric, que no està demostrat.
0: Hi ha gent que ho ha proposat i que hi ha especulat i que n'ha fet una certa literatura, així és que ha obert debat científic. Hi ha alguns quants casos. Ho he reduït sobretot a dos. O sigui, estaríem parlant de gent que ha intentat veure si alguna malaltia pot provocar alguna cosa que sigui l'origen del mite del vampirisme. O sigui, si realment hi havia alguna base d'alguna alteració de la salut humana que portés a crear aquests mites a partir d'aquests personatges que heu dit. I ja que tot s'enfoca bastant en dues malalties. Una,
1: A
0: jo
1: veure.
0: crec que sembla que va més ben dirigida que l'altra, però les podem comentar totes dues.
1: Aviam.
0: La que està més o menys acceptada com a teoria bastant interessant, o sigui, diguem, plausible. No, és difícil de demostrar això, però que és una teoria que, bueno, que encaixa bastant bé, és que el vampirisme, sobretot a Europa, neix a partir d'una sèrie d'epidèmies de ràbia que hi va haver a l'Europa de l'Est. De ràbia. O sigui, la ràbia és una malaltia vírica, la provoca un raptovirus que afecta el sistema nerviós i la transmeten als mamífers. Com que està a la saliva, la transmeten sobretot a partir de les mossegades.
1: O sigui, et mossega un gos rabiós i
0: Sí.
1: si no estàs protegit,
0: Sí, aquí hi ha
1: te la
0: un...
1: transmet, sí o sí.
0: Ah, exacte. Per això és important vacunar-se si et mossega un mamífer, sempre això
1: I
0: te
1: quins són els
0: l'indiquen.
1: símptomes de la ràbia? Tenen a veure amb com es descriu un comportament vampíric, diguem?
0: Sí, aquí hi va haver un metge gallec, Juan Gómez Alonso, que el 98 ho va posar per escrit i ho va publicar en un article bastant xulo, i ell anava agafant les possibles conseqüències de tenir la ràbia descontrolada i ho anava comparant amb el mite del vampir. Llavors,
1: Ah,
0: per
1: home, és
0: exemple,
1: interessant això.
0: la ràbia es transmet per mossegades. Diguem que si no es tracta, una de les primeres conseqüències de la ràbia és l'agressivitat desaforada, la fúria, l'agitació i les ganes de mossegar.
1: Per
0: Aquí
1: tant, sí, això també quadra, diguem, sí.
0: seguim quadrant. Ell va anar buscant. Una altra de les coses que pot causar la ràbia és la hiperactivitat sexual.
1: Ah.
0: Que això també encaixa amb certes facetes del mite que hem vist
1: I tant.
0: reflectides en algunes pel·lícules on això també es dona. Llavors també la ràbia pot provocar espasmes, o sigui, aquests bloquejos musculars que et quedin bloquejat, que et quedin, per exemple, el coll bloquejat i t'ofeguis, i combinat amb hidrofòbia.
1: Ah, sí?
0: Clar, llavors aquí també el mite de l'aigua beneïda que tu pots fer-lo servir per atacar un vampir. La ràbia, en un extrem molt descontrolat, pots arribar a tenir això, hidrofòbia, i que aquesta hidrofòbia també es pugui combinar amb espasmes. Llavors, això de que et mullin amb aigua beneïda i cada cop t'ofeguis i et quedis clavat, també encaixaria amb els símptomes de la ràbia i amb les característiques del mite del vampir.
1: Fixa't. I perquè els alls no, de moment?
0: També.
1: Ah.
0: Perquè una altra cosa que pot passar, si tens la ràbia, és que tinguis hipersensibilitat a determinades coses. Llavors, et pot afectar molt la llum, et pot afectar molt els reflexos d'un mirall, o et pot afectar molt una olor molt potent, com la d'un all, per exemple. I a més, també genera insomni, i el que se'n diu com conductes erràtiques. Clar, si tu poses conductes erràtiques, insomni, espasmes, hidrofòbia, hipersensibilitat,
1: Agressivitat,
0: agressivitat
1: mossegades...
0: i ganes de mossegar, i que tot això
1: Tot
0: vingui de que
1: quadra.
0: t'ha mossegat alguna cosa, encaixa molt bé, realment, com a teoria, de que la ràbia, les epidèmies de ràbia del segle XVIII, fossin una de les causes de l'origen del mite del vampir a l'Europa de l'Est.
1: Jo no m'havia parat a pensar mai, però sí que sembla que quadri molt. Sí.
0: Hi ha una altra línia de metges que han intentat especular una altra malaltia. És menys coneguda, és la porfíria.
1: I amb què ens sorprèn la porfíria?
0: Hi ha molts articles, hi ha això des dels anys 60, hi havia un Louis Illis d'una universitat de Londres que ja ho posava sobre la taula, llavors dels més recents n'hi han de fins fa pocs anys, però un dels mítics és un David Dolphin de British Columbia als anys 80 que posava la porfíria al centre del debat de com a origen del mite vampíric. Mm. La porfíria és una malaltia genètica que afecta el metabolisme i que genera una deficiència en alguns enzims. I aquesta deficiència en aquests enzims fa que tu produeixis poca hemoglobina. I el tenir poca hemoglobina fa que la teva sang no transporti oxigen, i això és un problema bastant greu.
1: Com es manifesta, diguem?
0: Clar, si tens problemes d'hemoglobina, una de les coses és el color pàl·lid. Mm-hmm. Llavors, si tens porfíria o porfiriosi, el teu cos tendeix a acumular una sèrie de proteïnes, substàncies que es diuen porfirines, i en gran part s'acumulen a la pell. I aquestes porfirines, quan estan en molta quantitat a la pell, poden reaccionar amb la llum del sol. La llum del sol les activa d'una forma que després destrueix el teixit cutani. Llavors això encaixaria amb aquesta sensibilitat...
1: La fotofòbia aquesta que tenen.
0: La fotofòbia dels vampirs, de que la llum del sol els hi provocaria danys. Això és una de les conseqüències de la porfíria. També la porfíria el que genera és una retracció de les genives, que fa que els ullals siguin més visibles, i també fa que aquestes porfirines s'acumulen a les dents. Llavors les dents poden agafar un color marronós o vermellós, que també, bueno, clar, si tu tens una pell blanca, unes dents marrons i amb les genives tirades amunt i tens la pell cremada pel sol, clar, això és...
1: També... Un vampir, tota la vida. Perdó per si algú té porfíria, espero que no.
0: Un altre dels punts en contra de la teoria de que sigui la porfíria és que és una malaltia molt minoritària. I llavors alguns altres científics que han entrat al joc de debatre això han dit que una malaltia tan minoritària difícilment podria causar o generar un mite popular tan gran. Això també és un element de debat que hi ha hagut. Clar, si vas desgranant després el que seria un vampir, hi ha un moment que es desenquadra una mica. Amb el tema de l'all, han hagut d'estirar una mica. Clar, l'all conté sofre, i el sofre és un element que sembla que pot estimular la producció d'aquestes porfirines i que això acabi provocant atacs de dolor en els malalts. Clar, però te l'has de menjar. Diguem que no és tan... Amb la ràbia t'encaixava dir, no, és que l'olor ja la tens allà. En aquest...
1: Aquí l'has d'ingerir perquè per tu és tòxic, diguem,
0: sí,
1: o és com una mena d'al·lèrgia que tens adquirida.
0: La gent que té porfíria no hauria de menjar aliments rics en sofre, perquè això els hi accelera la producció d'aquestes substàncies que els hi causen dolor i que se'ls hi acumula al cos. I després hi ha un altre punt, que això, però que encaixava i ara no tant, històricament, en el passat, la gent que tenia porfíria, un dels tractaments que feia era consumir sang. Llavors, bevien...
1: Aquí ja som al cap del carrer, eh?
0: Clar, en la medicina antiga, a la gent que tenia...
1: Que ningú ha demostrat que curi res, perquè...
0: No, és més,
1: si curés,
0: és més el contrari.
1: Els mosquits viurien tota la vida.
0: El problema és el contrari, és que està clarament demostrat que beure sang no ajuda a res, perquè, diguem que tu beus sang perquè representa que intentes extreure d'aquesta sang aquesta hemoglobina que el teu cos no genera bé.
1: Clar, però quan la passes per l'estómac, tot això res, no?
0: Està demostrat que l'hemoglobina no s'absorbeix per la via digestiva, per tant, el tractament de beure sang, diguem que en la medicina medieval potser podia encaixar molt bé la idea, però la medicina medieval no és que funcionés gaire, vull dir, hi va haver tota una sèrie de millores, afortunadament. Llavors, és un altre punt en contra d'això. Dèiem que la ràbia guanya molt més. Però bé.
1: Ah, per tant, el vampir per excel·lència seria un tio que ha nascut amb porfíria i que li...
0: I que
1: contagien de ràbia.
0: Sí, sí. No? Bueno, en tot cas, són debats d'hipòtesis així mica... No diria informals, però que bueno, tampoc és un tema que no es mori ningú per estudiar-ho. Llavors, és interessant.
1: Escolta, i llavors hi ha un altre tema, no? És que tot això, més enllà dels mites que tenen de llegenda o que són històrics fins i tot, hi ha molta literatura i molta novel·la, no? que s'ha creat, i de fet n'hi ha de molt famós. Hem obert aquest programa precisament parlant del pal de paller del vampirisme novel·lesc, que és el Dràcula de Bram Stoker. Jordi, tu això ho has mirat, això dels llibres, de la literatura? Has fet un repàs una mica de les històries?
2: Home, i tant. Bueno, qui no coneix Bram Stoker? Mm-hmm. Qui no coneix Dràcula de Bram Stoker?
1: I les innombrables versions que se n'han fet, eh?
2: Sí, sí. Però potser el que la gent no coneix tant és un llibre que és antecessor de Dràcula de Bram Stoker. I, de fet, Bram Stoker es nota una miqueta que es va basar en aquest llibre també per poder seguir un relat i muntar un relat així. Hem de remuntar-nos al 1872. Sheridan Le Fanu va publicar un llibre que es diu Carmilla. Un llibre ambientat en l'Europa central, amb castells, amb aristocràcia decadent i amb una noia jove que es diu Laura. Carmilla, això no és cap monstre, sinó que és una noia encantadora. Doncs el vampir en aquest cas no és només terror, sinó que pot ser desig i perill.
1: Sí, és com un canvi paradigmàtic, no? És a dir, deixa de ser...
2: Sí. De fet, a l'època victoriana això era escandalós. Un lloc on hi ha repressió sexual o a la sexualitat femenina. I precisament Carmilla i Laura, que els he citat a totes dues, mantenen una relació amorosa. Són dues noies, imagina't que a l'època victoriana.
1: És absolutament revolucionari, no?
2: Sí. Aquí, doncs, el vampir, a més de que és Carmilla, va amb noies joves i atractives a xuclar sang i convertir-les en futures vampires, doncs tens aquí un caldo de cultiu bastant important. Aleshores, Bram Stoker va agafar molts d'aquests elements i els va transportar a la seva novel·la, sí, però donant-li tot un altre caire.
1: Sí que és veritat que Bram Stoker s'ha versionat moltes vegades i que no tot és fidedigne a la novel·la, no? Hi ha una de les versions cinematogràfiques més famoses, que és la de Coppola, amb Keanu Reeves, amb Winona Ryder, etc., que allò ho pinten com una història d'amor molt edulcorada, no? Molt ensucrada, no? I a la novel·la no ho és tant, és més febril, és més fosca, és més... No és tan idealista o no és tan ideal. Per tant, però sí que és veritat que el que tu dius, que marca un canvi paradigmàtic per l'època, no? Però també és veritat que l'associen també a un ésser obscur. Una persona que és un ésser obscur que té una conducta pel que es coneixia aquella època desviada, no? D'alguna manera.
2: Exactament. Però el que fa Bram Stoker també aquí és sistematitzar una mica, donar unes normes. Què és un vampir?
1: Això sí.
2: I aquí et dona la norma. Un vampir no té un reflex al mirall, té la debilitat a la llum del sol, com deia l'Albert, necessita beure sang per viure, es transforma en ratpenat, també pot passar, no? Un vampir ho fa, això, no?
1: Bueno, pot fer el que vulgui. De fet, Bram Stoker, a Dràcula es transforma moltes coses.
2: Exacte.
1: De cop és un príncep molt guapo i molt ben vestit, de cop és un personatge abjecte, de cop és un llop, no?
2: Sí. I té un contrincant. Com tot bon llibre, com tota bona novel·la, de tenir un contrincant, que és Abraham Van Helsing. Abraham Van Helsing és un científic i representa això, la lluita entre la ciència, perquè Van Helsing fa servir la ciència, contra la superstició i el folklore.
1: I tant.
2: D'acord? Sí. Però bé, Bram Stoker no només va fer servir la novel·la per aquesta primera llavor, per després començar a construir aquest relat de Dràcula, sinó que, a més, va fer servir un personatge històric bastant important, que l'has anomenat al principi, que és Vlad Tepes l'Empalador.
1: Un personatge controvertit, eh?
2: Sí. Vlad III, de l'ordre Dràcul, que en romanès vol dir de l'ordre del drac.
1: Del drac, sí.
2: Vale? Perquè el pare de Vlad Tepes l'Empalador, era de l'ordre del drac. Per què fa servir aquest personatge? Doncs perquè és un personatge sinistre, molt violent. Fixa't que aquest Vlad Tepes empalava les seves víctimes, diuen que en van empalar milers, i els deixaven en exposició, perquè els poguessis veure.
1: Fins que es morien,
2: l'atenció. I fins que es morien.
1: Estaven fins a 3 dies.
2: Es veu que tardaven. Sí, que tardaven, mare de Déu. Quan normalment ets tu qui t'escrius la història, de Vlad Tepes li escriuen la història als contraris, que diuen, ojo amb aquest, que fa això.
1: Clar. Perquè era el terror personificat, aquest senyor. No?
2: Sí. Fixa't, quan mirem una pel·lícula de Dràcula, sempre hi ha el castell aquell llarg de nit en una vall fosca, que s'hi arriba només amb carro, que no hi ha cap més entrada. Doncs això és també una mica el lloc d'aquest personatge, de Vlad Tepes, que s'interpreta com a Transsilvània. Sabem que a Transsilvània hi ha els vampirs, no? Surten d'allà, doncs això és pel llibre.
1: Bueno, clar, Vlad Tepes era el príncep de Valàquia, que és aquella zona de Romania actual, no?
2: Sí. Que no és Transsilvània, precisament.
1: No.
2: Valàquia és una altra zona diferent. Però bé, aquí s'adapta una mica a la novel·la i diu que passa a Transsilvània. De fet, si vas a aquests llocs a Romania avui en dia, hi ha tota una cultura de turisme relacionada amb Dràcula, hi ha cerveses de color vermell, hi ha tota una sèrie de coses, doncs, que és per divertir una mica el turista. Doncs usa Transsilvània perquè és una paraula que ens sona exòtica, que ens sona remota, i ens encaixa també amb aquesta espècie de terror gòtic. Vale?
1: A l'Anglaterra, doncs, de finals del segle XIX, tot això sonava molt molt llunyà, no?
2: Exacte. Però bé, estem aquí en aquest context d'Europa medieval, aquest castell punxegut i fosc.
1: Cal dir que Vlad Tepes, a Romania, és un heroi nacional, perquè sí, va ser el que va suposar la liberació d'aquell poble. Va ser un croat, quasi bé, no?, que va alliberar-los dels turcs musulmans. I, en canvi, la historiografia i aquesta novel·la de Stoker el va convertir en un personatge abjecte. És com si, no sé, com si els nord-americans convertissin a Jaume I en un devorador de nens, no? A nosaltres ens incomodaria una mica, diríem. Ara, una altra cosa és que després ja ens agradaria que vinguessin els americans aquí en un parc d'atraccions que haguéssim fet nosaltres i en féssim calés, no? Segurament ho disfrutaríem. I és el que ha acabat passant a Romania, també, no?
2: Jaume I Aventura Park.
1: Exacte.
2: Amb K perquè ens siguin més americans. Aleshores, a part d'això, de tot això, innombrables llibres que s'han fet i innombrables pel·lícules i el que deies, i revisions de la mateixa novel·la de Bram Stoker versionades en pel·lícules. Les més conegudes ja les sabem. Una de les primeres, Nosferatu, aquest nom maligne, pràcticament diabòlic. Dràcula, amb Bela Lugosi.
1: I tant.
2: Gran, que a més és un actor hongarès, que el teníem, diguem, amb l'accent hongarès. Vull dir, qui millor pot representar a Dràcula, que està situat a l'Europa de l'Est, a Romania, que un hongarès?
1: I per
2: cert... És igual, no?
1: Exacte, total, tots són de l'Est, no?
2: Són de l'Est.
1: Que Lugosi va acabar molt malament, perquè és un senyor que es va arribar a creure que era un vampir, i va acabar en una situació d'alteració mental bastant lamentable, no? Sí, sí.
2: De fet, vivia dins d'una caixa, que sí?
1: Sí, sí.
2: Doncs, i després s'han fet altres interpretacions, Mira, per la canalla a l'Hotel Transilvània, on es fa aquí el Dràcula és un personatge divertit. O pel·lícules ja una mica més serioses i més nostrades, com és ara Dràcula Conde Mordos, el 1997. És una gran pel·lícula que s'ha de veure, que recomano des d'aquí. Jo crec que Film Affinity té molt bona nota. Per tant,
1: no,
2: jo
1: reconec que no me l'esperava, reconec que no me l'esperava. Però molt ben tirat, sí senyor.
2: Sí, sí,
1: Dràcula, és... convé de Barbati.
2: Condemort 2.
1: Molt bé, excel·lent.
2: Sí.
1: No, també, tornant més a casa, hi ha la història de La Vampira de Barcelona, una producció que va fer Televisió de Catalunya bastant, bastant interessant, que explica la història d'un personatge del segle, o dels principis del segle XX, que vivia per Barcelona, un personatge molt, molt obscur i molt luctuós. Albert, tu en tens alguna de novel·la per comentar? O alguna història que...
0: Molt a favor de Dràcula, sempre, això.
1: Bueno, jo, els gustos de cadascú, no m'hi fico.
0: Jo, el que m'he entretingut a fer... Hi ha una varietat de revistes científiques que encara no hem tocat. Hem parlat de les revistes, les bones, les dolentes, les de baixa qualitat, les depredadores... Això.
1: Sí.
0: Hi ha un altre model que també existeix, que són les revistes científiques humorístiques.
1: Ah, a veure...
0: Que això té una història. La primera una molt famosa que l'edita la Universitat de Leicester, que es diu la revista de la ciència improbable, que això era una revista que servia perquè els estudiants practiquessin com es feia un article. Té tots els passos i té tota la litúrgia de fer un article i s'exigeix la qualitat, però és un article que, bueno, és només perquè l'article, perquè l'estudiant hagi pogut practicar. I llavors això, com que els anglesos tenen molt de sentit de l'humor, va acabar derivant en que per publicar aquestes revistes feien, pot ser qualsevol cosa que no et puguis ni imaginar. Pot ser la física de, no sé, quantes piles de bateria necessites per l'espasa de Star Wars, coses així. Ah. I, òbviament, el tema dels vampirs, en aquest tipus de gènere, ha donat molt de sí. Llavors, de formació de biòleg, m'ha fet molta gràcia, perquè he trobat gent que fa estudis de biologia de poblacions amb vampirs.
1: Ah, o sigui, existeix literatura en aquest sentit, també.
0: Sí. Hi ha un cas famós, que és un senyor grec, que es diu Kostas Eftimou. Bueno, dic que és grec pel nom, perquè ell vivia a Estats Units, però bueno, he deduït que era grec perquè es diu Kostas Eftimou. Ell volia demostrar que els vampirs, si existissin, ja haurien acabat amb la humanitat fa segles. Llavors, simplement, ell plantejava la hipòtesi que si l'1 de gener de 1600 en algun lloc del món es generava el primer vampir, quan tardaria tota la humanitat a ser vampir? Podeu especular o apostar alguna dada?
1: No sé.
2: Home, jo amb 30 anys ho veig bé.
1: Sí, això anava a dir.
0: O sigui, posem-nos en situació, el 1600 la humanitat tenia 537 milions d'habitants, s'estima. Per tant, 1 de gener de 1600 apareix el primer vampir. Ell posa com a paràmetre que s'alimenta un cop al mes i que, per tant, cada vegada que s'alimenta genera un vampir nou, que és la persona de qui s'alimenta.
2: Així més.
0: No, així. O sigui, si tu fas els càlculs, li sortia...
1: Clar, perquè és exponencial, no?
0: És una progressió geomètrica. Llavors, el 100% de la humanitat es quedava convertida en vampira en 2 anys i mig.
1: Caram!
2: Oh, hòstia, és molt...
0: Sí,
1: llavors, clar, això, també mal negoci, el tema del vampir, perquè clar, se li acaba l'assumpte.
0: Aquí,
1: el negoci, ràpid.
0: Aquí mal, sí, malament. O sigui, sí, posant...
1: Està ben pensada la idea, però...
0: O sigui, el juny de 1602 ja s'acaba la història. Ja.
1: També és veritat que ell devia... Home, però hi ha naixements i morts naturals. O sigui, també, no sé si ho va incorporar a l'equació, suposo.
0: Bueno, aquí ell era físic, no era biòleg. Si fos biòleg, faria el que va fer un altre grup de científics, conegut com Strzelkowski, Leeson i Wilkins, crec que eren d'Irlanda, Irlanda cervesa, però suposo que anava per aquí. Van aplicar això, si tenim audiència que són biòlegs, coneixeran un concepte que és el model de Lotka-Volterra. No sé si heu hagut de patir-lo mai.
1: Un model estadístic, no?
0: És un model matemàtic que serveix per modelitzar la relació entre dues espècies teòriques quan una s'alimenta de l'altra. Llavors tu pots anar-ho complicant i pots fer aquesta modelització de la dinàmica de depredador-presa. És el model de Lotka-Volterra. I van aplicar el model de Lotka-Volterra a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
1: Bueno,
0: llavors,
1: clar, això...
0: I llavors feien el mateix exercici que Costas Eftimú, de quan tardarien en acabar la humanitat, o si això és sostenible, a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
1: I què els hi sortien, aquesta bona gent?
0: O sigui, l'heu citat abans el model Bram Stoker,
1: sí,
0: que usava l'extermini de la humanitat en 165 dies.
1: Ostres!
2: Ui, és molt més ràpid, això.
1: Timpame, eh?
0: Sí.
2: Sí, és molt ràpid.
0: Després hi havia un model, hi ha un altre model més amable, que és el model Anne Rice,
1: sí,
0: més conegut com entrevista amb el vampir. Sí, sí. Això, com que tenen un comportament diferent, els vampirs d'aquesta novel·la, els hi sortia que acabaven amb la humanitat en 50 anys. Tenim una mica més de marge.
1: Però dura molt poc, perquè més, a més a més són éssers immortals. Eh? Vull dir, al final ja...
0: Bueno, clar, ells sí, nosaltres no, a la que ho som tots.
1: No, cony, aquí... però vull dir que si això comença als 1600, ja el que dèieu abans, o als 1700, els primers... Ja
0: clar, estaria a petar tot.
1: Però jo dic que és una manera d'acabar amb el negoci tu mateix molt fort, eh?
0: I després, diguem, l'equip, recordo Strzelkowski, Leeson, Wilkins, proposava el model de societat vampírica realment sostenible. O sigui, l'única que podria generar un... O sigui, l'única obra que podria generar una societat vampírica sostenible és Buffy caza vampiros.
1: Mira, veus?
0: Perquè és l'única en el que
1: s'estableix un...
0: Sí, s'estableix un model de dinàmica poblacional que, quan apliques la biologia de poblacions...
1: Sempre hi ha algú que hi ha donat una volta...
0: Sostenible, tio.
2: Sí. Escolta, i una pregunta. S'ha fet el model Bràcula Condemor 2?
0: Jo crec que no.
1: Ara és quan l'Albert s'hi posa i
0: jo llenço un repte, perquè al final això de què estic parlant és un article real publicat. Si ho podem anar a buscar, podem buscar els autors, i normalment en els articles hi ha el mail dels autors. Jo proposaria escriure-li del senyor Strzelkowski, que és l'autor principal, reclamant l'estudi de Lotka-Volterra per Bràcula.
1: Endavant. Jo crec que ja esteu tardant, i els oients que vulguin entrar en aquesta aventura, doncs també els convidem a viure conjuntament i d'aquí un temps saber els resultats. Va, escolta, que si no acabaríem mai, perquè de vampirs, en fi, n'hi ha de molts tipus, segurament. Jo crec que ara arriba el moment més fosc del programa. El nostre realitzador i tècnic de les zones que, a més, avui juga a casa, en terreny obscur, perquè quan plega d'aquí encara no en té prou i se'n va cap a la nit més fosca. O sigui, que això de la foscor no és pas postureig. Xavi, avui què ens portes?
3: Què tal? Molt bones.
1: Estàs bé?
3: Estic molt content avui.
1: T'agrada molt l'allioli o...?
3: No, m'agrada més una altra cosa, que hagueu parlat de Bràcula Condemor 2.
1: Que
3: per mi és la millor pel·lícula de vampirs de la història, i no estic dient en broma.
1: Veieu perquè Xavi Gorro és col·laborador del programa, sí.
3: No?
2: Sabeu que a més està en HD?
1: Jo 1080, us confesso que l'he començat a veure 3 vegades i no l'he pogut acabar mai.
3: Doncs
0: més de
3: fer-ho.
0: Ets més de Papa Piquillo.
1: Tampoc.
2: T'abruma la pel·lícula.
1: Sincerament, no he tingut nassos d'acabar-la.
3: No en teniu ni idea. És una gran
1: pel·lícula.
3: Però
1: no descarto que sigui un tio que tinc mal gust, no com Xavi Gorro, que ens porta coses bones. Va, aquesta setmana què ens porta?
3: Aquesta setmana us portaré una disputa vampírica real que va haver al Regne Unit l'any 1970. Dos senyors que es van barallar per a veure qui aconseguia fer fora un vampir o un fantasma d'un lloc. En concret, el lloc era el cementiri de Highgate a Londres, i aquest afer és conegut com el vampir de Highgate. El cementiri aquest de Highgate, per qui no el conegui, és un cementiri que es va construir a l'any 1839. Bàsicament, en un inici era un recinte privat, només apte per a l'aristocràcia anglesa, però després
1: Albert,
3: es va obrir.
1: Albert, em sembla que el coneix, aquest cementiri.
0: Sí, home, jo vaig fer un viatge a Londres només per anar a veure aquest cementiri. És un...
1: Imagina't. Veieu com sou col·laboradors d'aquest programa per alguna
0: cosa?
1: Hi
0: ha dues tombes absolutament imprescindibles. Hi ha la tomba de Karl Marx.
3: Exacte.
0: I just a davant hi ha la tomba de Douglas Adams, autor de La guia de l'autostopista galàctico. Fins aquí el meu apunt.
3: I la de Michael Faraday.
0: Ah, també, sí,
1: també
0: sí.
2: En sèrio? Està allà?
3: També està allà. Doncs, aquest cementiri s'ha dedicat, durant un any va caure, diguem, amb l'ostracisme i amb l'oblit, i va quedar bastant abandonat, i la gent no hi anava. No hi anava fins que un grup de joves que estaven interessats en l'ocultisme el van començar a freqüentar, més o menys cap a la dècada dels anys 60. I el cas que ens hem de centrar avui és el 21 de desembre de 1969, quan un grup de membres liderats per un senyor que es diu David Farrant van decidir passar-hi la nit. I, segons es creu, el relat, Farrant va veure en aquell cementiri una mena de figura grisa que ell va considerar sobrenatural. I què va fer? Doncs va escriure una carta, com que no hi havia internet i no podia ficar al Twitter, doncs va escriure una carta en un setmanari que es deia Hampshire Highgate Express, on preguntava si algú havia experimentat un cas similar. Dies després, diferents persones van respondre i van dir que sí, que ells també havien vist fantasmes a la zona. Uns van dir que havien vist un home amb barret, altres un ciclista amb pinta espectral, altres havien vist una dona vestida de blanc que els mirava així estranys, i altres deien que havien vist una figura que podia travessar barrots.
1: Però explicaven a aquesta gent que havien vist aquests personatges per allà pol·lulant, eh?
3: Sí, però què passa? Que el 27 de febrer de 1970, poc després dels fets, apareix un segon individu en aquest joc, que és el senyor Sean Manchester.
1: I què diu aquest bon home?
3: Aquest home va contestar la carta del senyor Farran i dient que en realitat ell no havia vist un fantasma, eh?
1: Ah.
3: Ell el que havia vist era un noble medieval que havia practicat màgia negra a Valàquia i que no era qualsevol persona, sinó que era un rei vampir, que havia estat portat a Anglaterra, des de Valàquia fins a Anglaterra en un taüt, a començaments del segle XVIII per als seus seguidors, que li havien comprat una casa al West End de Londres, que és una zona que estava bastant bé, i que després va ser enterrat en el cementiri de Highgate i que va ser despertat per uns satanistes actuals que van començar a fer rituals allà.
1: Fins als satanistes tot això em sona, diguem.
3: Doncs a partir d'aquí va començar, diguem, una batalla literal entre els dos homes, entre el nostre amic, el senyor Manchester, i el nostre amic, el senyor Farrant. Per què? Per veure quina de les seves teories tenia raó. Si en realitat aquesta figura que hi havia suposadament en aquest cementiri era un vampir, en concret era el rei dels vampirs, o era un fantasma. És més, les discrepàncies van arribar fins a tal lloc que aquests homes, diguem, es van enfrontar primer per carta i després gairebé ho van fer personalment, ja que tots dos asseguraven que ells eren els únics de fer fora d'aquell ésser maligne d'allà.
1: O sigui, a més, no només es barallaven per saber quin, sinó per quin ésser era, sinó quin dels dos era el capaç de foragitar-lo, diguem.
3: Clar, perquè un deia que el Manchester deia que ell era un expert vampirista i per tant que aniria allà, li clavaria una estaca i a la merda. I l'altre deia, no, això només es pot fer a través d'un exorcisme, perquè no és un vampir, és un espectre.
1: La tècnica.
3: I estaven allà tots dos, i tots dos es anaven insultant per cartes, a cada carta que publicaven anaven menyspreant la teoria de l'altre. Però clar...
1: I al final què?
3: La rivalitat va arribar al punt àlgid quan el 13 de març de l'any 71 la televisora ITV va provocar un... Bueno, va publicar aquest fet. I què va passar? Doncs que una multitud de gent se'n va anar fins a les portes d'aquest cementiri armats amb aigua beneïda, alls i estaques, i van intentar entrar-hi.
1: Artilleria a top, eh?
3: Sí, van allà a lo loco. Va arribar la policia, els va intentar impedir el pas.
1: Albert Palau també hi era, van anar a fer un dia d'aquell necroturisme del seu i van anar cap allà.
2: Un dia tonto.
3: I en principi els van prohibir el pas. Però clar, el senyor Sean Manchester que va dir no, jo he aconseguit entrar perquè jo sé un camí secret. Ell va explicar que havia entrat, que va entrar al sarcòfag d'aquest senyor, d'aquest rei maligne, i que en veure'l semblava un viu mort. Ell el va descriure com un viu mort, o sigui, com un vampir.
1: Un no mort, de fet.
3: Bueno, ell va dir com un viu...
1: No
3: sí, com una persona que no estava ni viva ni morta, no sabia ben bé el que era. Sí, I li va realitzar el seu ritual, li va clavar una estaca i va acabar amb ell. Però què passa? Que aquí tenim l'altre. El senyor Farran va dir, a veure, no, aquest tio s'està inventant tot. I a l'agost del mateix any, en David Farran va ser trobat, no va poder entrar sigilosament com l'altre, i va ser capturat per la policia, per la nit, intentant entrar a dins del cementiri, armat amb un crucifix i una estaca de fusta, òbviament va ser detingut, va ser condemnat per vandalisme i també per danys a monuments, per profanació de tombes i per extracció de restes humanes. Clar.
1: Clar, per tant, la història que queda la bona és la de l'altra, no?
3: Clar, el senyor Farran va acabar bastant enfadat, perquè ell deia que, a veure, jo sóc bo, és l'altre que és dolent, però a mi m'heu atrapat i a l'altre no.
1: No m'heu donat l'oportunitat de demostrar-ho.
3: Exacte, i la rivalitat, diguem, que ha seguit fins als nostres dies, un dient que l'altre és un mentider i l'altre dient que no, que el mentider és l'altre. O sigui, el Farran deia que ell no és un vàndal, sinó que és un salvador de la humanitat, i el Sim Manchester dient, no, aquest és un gamarús, jo sóc l'autèntic salvador. I tot això ha anat canviant, o sigui, durant els anys, han anat evolucionant, han anat publicant cartes a aquesta gent, han anat publicant llibres...
1: Última hora tampoc... Bueno, clar, si anava a dir que n'han tret, doncs això, no? Que si han venut algun llibre, doncs tot això que...
3: Bueno,
1: una mica de fama, no?
3: Ego. Sí, actualment aquests senyors encara continuen enfadats, encara acaben dient que no, que la raó la tinc jo, i l'altre diu no.
1: Encara es cartegen i ara es deuen emprenyar per Twitter, diguem.
3: Sí, suposo que ara es deuen insultar per Twitter o... Sí. Però sí, encara continuen enfadats. Sí, la relació,
1: diguem,
3: que no és
1: bona. Si ho trobem, ho publiquem alguna cosa a les xarxes, d'això.
3: Sí. És més, aquesta rivalitat s'ha de dir molt ràpidament, que ara el cementiri, com l'Albert Palou sap, està totalment restaurat, es pot anar tranquil·lament, es pot entrar, està net, no hi ha locus allà, bueno, no ho sé, però no hi ha gent allà amb estaques saltant balles. Sí?
0: No sé si és aquest o un altre. A Londres hi ha 7 cementiris històrics i n'hi havia un, que no sé si és aquest, però que feien casals d'estiu per nens.
3: Ah, bueno.
2: Està bé.
3: Com que tu és molt
1: com expert en cementiris britànics, al tanto, molt bé.
3: Doncs aquesta trifulca d'aquests dos senyors, el Sim Manchester i el David Farran, va arribar a ser tan important que va arribar, fins i tot, a part de despertar diferents llegendes urbanes, a inspirar una pel·lícula que es diu Dràcula A.D., 1972, que és, diguem, que és la sisena pel·lícula de la... aquelles pel·lícules de la Hammer, del conte Dràcula,
1: sí,
3: protagonitzades per Christopher Lee, i estan les últimes, dels anys 70, diguem, una pel·lícula molt, això, molt pop, no? Tot és molt caricaturesc.
1: Bueno, molt icòniques, no?
3: Sí, però ja no són com les primeres, que intentaven fer una mica... Aquí jo crec que ja és una miqueta tot més paròdia, i ens explica la història, això, d'un senyor que és un deixeble de Dràcula, que organitza una cerimònia de màgia negra, en el mateix cementiri ressuscita el conte, i segresta una noia que, per casualitat, és la neta del senyor Van Helsing. I què passa? El senyor Van Helsing va cap allà a dir, sóc la meva neta.
1: Clar,
3: i es vol carregar el Dràcula. I aquesta és història.
1: Molt xula. O sigui, aquesta batalla és molt més interessant que les batalles entre el bé i el mal, entre el cel i l'infern, entre l'ésser obscur i l'ésser de llum. Està molt bé. Gràcies, Xavi, per la teva aportació. Crec que hem d'anar tancant l'episodi d'avui, que hem dedicat a això, aquests éssers, els vampirs. Gràcies, Jordi, per sempre posar-nos els peus a terra, l'Albert per posar-hi més ciència, i en Xavi per recordar-nos que la realitat a vegades supera la ficció. Recordeu, els vampirs no existeixen, o sí, però les històries segur que sí. I sovint, aquestes històries ens expliquen més sobre les nostres pors que sobre qualsevol criatura de la nit o ullals afilats. Nosaltres continuarem buscant les respostes i, com sempre, intentant buscar encara més les bones preguntes. Això és La Terra No és Plana. Segueix-nos a les xarxes i fins aviat.
4: Vaya tarde que me espera.
5: Hola, señor Conde, sí me gusta.
4: Vuelta y montendo. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Soy el vampiro utifiero con el cuerpo de torero y a la pavona.
5: Es el señor de los infiernos que ya ha venido a vernos, hemos de
4: agasajar. Soy el primo hermano de Fatah y me sabe más a panto de hoy que voy a morder, pupita.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
6: Hello, Jazz It audience.
7: Welcome to Jazz It.
6: Jazz It.
8: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
9: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60, perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazz It, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar a Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va coliderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

El quintet del bateria Max Roach, el quintet de l'any 1956, ens ha interpretat Woody and You, la cançó que Dizzy Gillespie va escriure dedicada a Woody Herman i la seva orquestra. Tot i que Roach i Sonny Rollins van actuar a Barcelona 10 anys més tard d'aquesta gravació, segurament el seu concert del dia 4 de novembre de 1966 va sonar força semblant al que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb la programació de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. Dissabte, dia 5 de novembre d'aquell any 1966, concert en dues parts. La primera la va ocupar el saxofonista tenor Bud Freeman, un músic d'aire clàssic que va procurar desmarcar-se fins on era possible de la influència del mestre i referent de l'instrument Coleman Hawkins. La crítica sempre situa a Bud Freeman en un incert estil de Chicago. Chicago és la ciutat on el saxo tenor es va incorporar definitivament a l'escena jazzística. Això va ser quan va acollir a molts músics de Nova Orleans que s'hi van instal·lar perquè allà hi havia molta feina. Estem parlant d'anys 20-30 del segle passat. Aquí tenim a Bud Freeman amb You Took Advantage of Me.

0: this is Camille Thurman, and you're listening to Jazz It Radio.
1: I seguim a Jazz It, repassant el programa de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, de la que enguany fa 60 anys. Ens trobem en el dissabte 5 de novembre, que evidentment va ser la nit dedicada al jazz clàssic. Hem escoltat una mostra de la sonoritat de Bud Freeman, que va obrir el concert, i ara us proposem escoltar a una colla d'autèntics mestres del swing. Amb el nom de Uptown Swing All Stars, el saxofonista Illinois Jacquet i el trompetista Roy Eldridge, amb Milt Wagner en el piano, van liderar un quintet que va portar a l'escena barcelonina una bona dosi de jazz amb inequívoc perfum de Nova Orleans. Aquí els teniu amb un blues que van dedicar a Las Vegas, que és la ciutat que es troba al mig d'un dels deserts més àrids dels Estats Units, però que és la més gran d'un estat que s'anomena Nevada.

Illinois Jacquet i Roy Eldridge ens han portat Las Vegas Blues. I arribem al concert final de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. L'any 1966, Tete Montoliu ja era un músic de jazz de renom internacional i estava a punt de fer el seu primer viatge als Estats Units. Per això, en aquesta edició no hi podia faltar un concert de Tete i el seu trio, que en aquell moment estava completat per Eric Peter en el contrabaix i Piru Iboris a la bateria. Ara els trobem a tots junts en el disc A Tot Jazz i ens porten una balada, Polka Dots en Moonbeams. Thank you.

0: Tete Montoliu i el seu trio, Polca 12 en Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet de Stan Getz amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astrud Gilberto. Stan Getz és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos. Deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima, en aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astrud Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astrud Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Stan Getz eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrud, de manera que li van fer cantar les versions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu, i el seu estil podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrud en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Stan Getz en el saxo, João Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrud Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars.
1: Quiet Nights of Quiet Stars.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys, però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents i avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, l'Heroi Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre, en el Palau, hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival Tres Dies de Jazz que es celebra a Tiana, localitat del Maresme. Aquest any el veurem acompanyant a la cantant Diane Reeves. Comencem amb el saxofonista. Hem recuperat la banda sonora que va escriure l'any 1990 per la pel·lícula Mo Better Blues, del director Spike Lee. Escoltarem a Branford en el saxo amb Terence Blanchard, un altre col·laborador habitual de Spike Lee, a la trompeta. Aquí la teniu, Mo Better Blues.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland.

Diane Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament una de les seves principals referències com a cantant. A Diane Reeves la tindrem a Barcelona el dia 3 de novembre en el Palau amb el quartet de Branford Marsalis. I acabarem el programa amb la que possiblement és la veu més bonica, més càlida i també més intemporal que ha donat el jazz aquest primer quart de segle XXI, Samara Joy. Ens proposa una cita amb ella en el Palau de la Música Catalana el divendres 13 de novembre i el nostre consell és no us la perdeu. L'escoltarem ara acompanyada del quartet del trompetista Bruce Harris amb If You Were Mine i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que bé. Aquesta tarda de dimecres, vinga, va, que estem a mitjans de setmana. Ja queda menys pel cap de setmana i tenim tres programes per endavant. Ja sabem que aquesta setmana per fi és una miqueta més normal, així que tornem a ser dilluns a divendres de 5 a 6 per presentar-vos l'actualitat de Montornès i també una mica d'entreteniment amb entrevistes i convidats, convidades, col·laboradors, de tot una miqueta. Avui venim amb un programa ben carregat, així que us heu de quedar. Com ens podeu escoltar? Doncs com totes les tardes al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a la nostra aplicació de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, a la part tècnica tinc el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Que et veig amb un munt avui de mans per aquí movent-se, buscant coses, eh?
2: Bueno, ja saps allò, anem movent les mans, el cap, una mica de tot, eh? Només em falta els peus, eh?
1: Ja bueno, seria, perquè no te'ls veig.
2: Seria
1: no
2: com l'home orquestra, ja.
1: Això. Bueno, doncs avui ja està aquí la tardor. No sé, tu la notes, Sergi, o no?
2: La veritat és que no, sembla que estiguem a l'estiu encara, eh?
1: Sí, de fet, encara pujarà una miqueta més les temperatures durant la setmana, així que no sé si realment la roba que és de tardor la podrem arribar a utilitzar, o a mi fa por cada cop vingui el fred i ja està, i passem dels tirants al jersei.
2: Bueno, ja saps que acostuma a passar, eh? Que d'un dia a l'altre o d'una setmana a l'altra comença a baixar tot. Ai. I... Bueno, jo com no faig canvi d'armaris no tinc aquest problema.
1: Sí, sí, que bé, Sergi, el seu armari càpsula ho té fàcil.
2: Exacte.
1: Bueno, doncs avui m'agradaria començar escoltant Nino Bravo, perquè és una petició que ens ha arribat avui perquè és l'aniversari d'una de les nostres oients més fidels, que és la Rosalia, que fa 91 anys, eh?
2: Ostres, doncs moltes felicitats, Rosalia, eh?
1: Sí, sí, perquè aquí tenim col·laboradors i col·laboradores molt joves, però la nostra audiència és de tot totes les edats. I ella avui fa 91 anys i ens ha escrit i ens ha dit, bueno, ens dedicaré una cançó.
2: Una petició,
1: clar,
2: no?
1: Que sí. A qui vols escoltar?
2: Exacte.
1: I clar, ella m'ha dit, a mi m'agrada Nino Bravo. Doncs nosaltres, petició
2: sí, sí,
1: feta.
2: A servir.
1: Clar que sí. Una felicitació des d'aquí. Doncs anem a escoltar una miqueta, que és superbé de Nino Bravo.

0: Què deu tenir aquesta cançó que mai passa de moda, eh?
1: Sí, sí, és un clàssic, és una temporal, eh?
0: Sí, sí, sí, perquè se la sap tothom, la gent més gran, la gent més jove, d'aquelles cançons que uneixen una mica, no?
1: Exacte.
0: Que no
1: sí,
0: moren
1: sí, sí,
0: mai.
1: Sí, sí, espero, esperem que li hagi agradat a la Rosalia, no?
0: Espero que sí, que hagi cantat una mica.
1: Exacte,
0: també.
1: Exacte, bueno, de fet, també, ja de pas, podem dir que qualsevol altra persona oient que ens escolti i vulgui fer una petició per un aniversari
0: que
1: o que sí. Sigui, doncs ja...
0: Tenim el número de la ràdio,
1: exacte,
0: en 3568 2000, o també a radiomontornes@montornes.cat ens poden escriure un correu i fer la seva petició.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, anem a centrar-nos en el contingut del programa d'avui i anem a mirar de què parlarem. Començarem avui escoltant les declaracions de l'alcalde d'aquí de Montornès, en José Montero, sobre la climatització que ha anunciat la Generalitat per l'Institut Vinyes Velles. Ja sabeu que destinarà molts diners a climatitzar diversos... Bueno, vol, a la llarga, climatitzar tots els centres educatius de Catalunya, però ara han començat amb 100 i dins d'aquesta llista és aquest Institut de Montornès. Doncs bé, s'espera que les obres puguin estar acabades l'estiu vinent i avui escoltarem què n'opina, com ha rebut aquesta notícia al consistori. També parlarem de les inscripcions a l'espai del joc del centre infantil La Peixera, que estan obertes aquest dilluns i que estaran obertes fins al dia 2 d'octubre. Fer la inscripció és molt fàcil, és un espai de joc a Ciutat de Montornès Nord per nens i nenes des d'I3 fins a IC de primària. Avui, per presentar-nos les característiques d'aquest espai, hem convidat a la tècnica d'infància, a l'Esther Bello. També passarà per aquí Bruixes Montornès, aquesta associació que últimament té una vida molt, molt activa. Ens visitarà en Jared Martín i la Carla Ponzano. Per què? Doncs perquè van fer la seva superestrena dels Valls de Foc a Festa Major i ara ja han obert inscripcions per a aquella gent que vulgui formar part de l'entitat. Volem saber com han viscut l'estrena i també com ens podem apuntar, com podem passar a formar part d'aquesta entitat, i per això els hem convidat. I acabarem, com tots els dimecres, amb una entrevista musical. Avui també molt, molt de proximitat, perquè el nostre company, el Miquel Zafra, parlarà amb en Cesc. Que en Francesc, que és d'aquí de Montornès, té un grup, un trio, i ja porten molts anys fent música i ara doncs tenen nova cançó.
1: Déu-n'hi-do, doncs sí que cada cop van sortint més artistes al municipi, no?
0: És que tenim molts aquí, i de molts tipus. Tenim musicals, però també hi ha en altres àmbits de l'artisterio entre, no sé, ara que actrius, actors, amb la pintura...
1: Sí, sí, de tot una
0: manualitats,
1: mica, eh?
0: Sí, sí, Montornès té moltes personalitats i a nosaltres què ens agrada? Clar que sí, que vagin passant per aquí i es donin a conèixer. Avui, doncs, escoltarem Fum, que és la darrera proposta del grup Cesc. Bé, doncs, tot això és el que tenim, us quedeu, no? Vinga, va, nosaltres comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que avui l'Ajuntament ha obert dues convocatòries d'ajuts relacionades amb l'àmbit de l'educació. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i pares d'alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre altres aspectes, la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les AMPA i les AFA interessades poden presentar les sol·licituds fins al 12 d'octubre. L'altra convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de curs d'estudis postobligatoris oficials fora del poble. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros amb un import màxim de 200 per cada ajut. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 21 d'octubre. Les persones interessades poden formalitzar totes dues sol·licituds a través de la seu electrònica del web municipal. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha posat en marxa una enquesta telemàtica per identificar les necessitats de les persones usuàries dels serveis locals d'ocupació. Es tracta d'un breu formulari integrat per 8 blocs de preguntes que aborden aspectes com la situació laboral, els interessos professionals i formatius, les competències digitals i les dificultats de les persones que utilitzen els serveis. Amb les respostes es volen desenvolupar propostes de millora. Podeu respondre a l'enquesta fins al 14 d'octubre al web del Consell Comarcal i al de l'Ajuntament a montornès.cat. Aquí al poble recordem que s'ofereixen recursos formatius i laborals a les persones inscrites a la borsa de treball, a l'edifici d'acció social, al carrer de Sant Isidre 11-13. La Diputació ha atorgat més de 156.000 euros a Montornès dins del programa específic d'autonomia local 5.0. En total, a la comarca, la xifra ascendeix als 4 milions i mig. Aquests diners tenen per objectiu contribuir a la qualitat en la prestació i continuïtat dels serveis públics locals, així com afortir la resiliència energètica dels municipis i afavorir l'equilibri de les finances locals. Aquesta nova línia d'ajuts se suma a la que ja es va atorgar a l'abril d'aquest any amb la versió 4.0, quan llavors a Montornès es va donar 78.000 euros. I amb l'última cosa, amb la queixa de cadars, que el 4 d'octubre tindrà lloc una nova edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès. De nou, la jornada s'emmarca en els pressupostos participatius Joves Cosmos i es farà al Centre Juvenil Sputnik. Des de les 10 del matí fins les 10 de la nit hi haurà jocs de taula, videojocs, tornejos i tallers per tots els gustos. En aquesta setena edició es manté el ramen per dinar, així com el quiz d'openings d'anime i les classes de subbutio i escacs. Com sempre, l'entrada serà lliure. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de l'activitat @foam.montornès. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. L'Institut Vinyes Velles és un dels 100 centres prioritaris per ser climatitzats per la Generalitat. La previsió és que els centres seleccionats disposin d'una climatització integral, amb ventilació mecànica i sistemes d'energia renovables, amb diferents opcions tècniques en funció de les característiques i necessitats de cada edifici.

0: Ajuntaments per impulsar a partir d'aquesta iniciativa i després en 5 anys que es puguin climatitzar tots els centres. I jo crec que això és un premi per nosaltres i estem molt agraïts.
1: Montero ha recordat que a Montornès l'Ajuntament ja ha climatitzat les escoles de Sant Sadurní i de Palau d'Ametlla, mentre que ja s'ha començat a Camparira. Així doncs, l'alcalde espera poder reclamar aquesta inversió a la Generalitat.
0: A Montornès ja ho estem fent, per tant anem per endavant perquè hem estat molt de temps reclamant aquests recursos per poder climatitzar que no arribaven i nosaltres no podíem fer esperar els alumnes de Montornès. Per tant, amb la reforma integral que es va fer de l'escola Sant Sadurní, va ser de les primeres escoles a Catalunya, jo crec que la primera, que es va climatitzar, per tant aquests alumnes ja estan gaudint i nosaltres ja hem climatitzat també l'escola Palau d'Ametlla. Ara tenim previst, perquè hem de fer millores de les instal·lacions, hem fet inversions, hem començat també a Camparera, està previst també Marinada i l'escola Mugent, que és de gestió de la pròpia Generalitat, també els hi hem demanat que nosaltres allà, per tant, volem millorar. Encara no tenim dates d'aquestes actuacions, però en poc temps les 5 escoles de primària de Montornès segurament estaran ja climatitzades per aquesta iniciativa i el que segur que farem després és reclamar aquests recursos, aquesta inversió que el president vol fer a tota Catalunya, que aquests diners se'ns compensi també.
1: L'alcalde ha declarat que esperen que les obres de l'Institut Vinyes Velles estiguin acabades l'estiu vinent.
0: Jo crec que aquesta proposta va en sèrio, no? Estan plantejant quasi 1 milió d'euros per cada centre i ja són els càlculs que nosaltres estàvem fent amb els centres que nosaltres hem anat invertint. Per tant, bona notícia, esperem que això es faci el més aviat possible i que per l'estiu que ve el Vinyes Velles estigui climatitzat.
1: I ja ha declarat que preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics a Catalunya abans del 2031. La inversió total pot arribar fins als 2,5 milions, en funció de les necessitats de cada equipament.

I avui comencem amb artistes locals, ja que parlàvem fa uns minuts del talent que tenim a Montornès. Doncs Ariadna Azar és una cantant que ja es ha visitat amb diversos cops, que ha crescut aquí i que ara, després de fa uns quants mesos de treure el seu nou àlbum, ha reeditat una cançó. És una col·laboració amb Laura Vera, una altra cantant, i totes dues s'han ajuntat per treure una nova versió de Mundos Paralelos, una de les primeres cançons que va treure la cantant, i és la que us portem ara.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Anem ara a parlar, bueno, anem a connectar amb el Centre Infantil La Peixera perquè tenim el període d'inscripcions obert per aquest nou curs i qui ens parlarà de tot el que es fa en aquest centre és la tècnica d'infància, l'Esther Bello. Molt bona tarda, Esther.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal? Com va? Bueno, estàs a La Peixera, hi ha, com dèiem, nou curs, inscripcions obertes. Esther, recorda'ns per a quins infants està destinat aquest equipament.
2: Doncs mira, sí, estem a La Peixera, estem iniciant curs, estem deixant La Peixera xula una altra vegada per poder gaudir del joc. La Peixera està destinat a infants de 3 a 12 anys.

0: des de P3 ja inscrits, diguéssim, a l'escola fins a 6è de primària.
1: Molt bé. I clar, pensem, centre infantil, tenim un, recordem aquí a Montornès Centre, la Peixera està a Montornès Nord. Quin tipus d'activitats es fan? Són totes en horari després de l'escola?
0: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
1: Genial. Que a vegades ens costa trobar també aquesta estona, i només pels nens i les nenes, sinó a casa, no? El poder combinar això amb la nostra rutina.
0: Sí, perquè jo crec que al final els adults ja portem unes vides com molt estressants, no? I el que fem és arrossegar els infants a que portin aquesta mateixa vida. Quan arribem a casa tenim tasques de casa que hem de fer. Doncs, de veritat, tenim la sort a Montornès de tenir dos equipaments pensats perquè el joc sigui el protagonista. I amb quantitat de jocs, joguines, jocs a taula i dinamitzacions que fan els propis monitors i monitores per gaudir d'un ambient molt esplaiero, molt de lleure, que quasi que s'està perdent, no?
1: Doncs sí, sí, sí. Clar, llavors, si volem incloure aquest joc, ja sigui, bueno, nosaltres a casa, que aquí ens conviden, òbviament, però al centre infantil La Peixera, dèiem, tenim les inscripcions obertes, però com funciona? És una tarda a la setmana? A què realment ens estem inscrivint, Esther?
0: Els nens i nenes que s'inscriuen a La Peixera vindran dos dies per setmana amb grup d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i I5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5è, 6è. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
1: Això està molt bé, perquè així a més es relacionen entre ells i elles.
0: Exacte, és que també a la fi surt d'aquí doncs, amics i amigues, coneixen nens i nenes d'altres escoles perquè es barregen, no cal ser d'una mateixa escola, per tant, també és un espai social.
1: Clar, clar que sí. Doncs anem, com ens podem apuntar, com podem apuntar el nostre fill o filla al centre infantil La Peixera?
0: Dues maneres, una, o venir físicament a La Peixera, que ara ja ens trobareu totes les tardes aquí al centre infantil, vale? Des de les 3 i fins a les 7 de la tarda estarem per aquí segur, i si no, trucant al telèfon 617-43-21-91, podeu fer trucada o bé enviar un WhatsApp per donar informació, per si teniu algun dubte, o ai, és que no ho acabo de saber si és pel meu fill, filla, o el que sigui, i ens podem trucar, ens podem enviar WhatsApps o us donem cita perquè vingueu a parlar amb els educadors i educadores de La Peixera.
1: Mm-hmm. És un espai gratuït, Esther?
0: No, és un espai que té un cost, però té un cost popular, diguéssim, mm-hmm, que és 135 euros tot el curs.
1: Genial.
0: Es paga trimestralment, vale? I surt uns 45 euros tot el trimestre.
1: Perfecte, doncs assequible. I hem parlat d'aquestes dues tardes, però hem vist que a vegades també es fan cosetes extra, no?
0: Exacte. En funció de la programació que va sortint i com anem veient també el grup de famílies que al final tenim a Peixera, acaben sortint altres coses perquè veus interessos al barri, o perquè una família que et diu, ai, com és que no fem no sé quina activitat, i la muntes amb aquella família. Vull dir que al final estem oberts al barri en general, el que passa en la convivència entre els veïns, a, jo què sé, a coses que surtin engrescadores, i llavors van sortint programació paral·lela que acompanya a tota aquesta activitat de joc que fem a Peixera. Fins i tot sortint un grup de pares i mares que s'ajunten, que es diu Nexes, i que s'agrupen aquí cada 15 dies els divendres. Venen per gaudir del joc amb el seu fill, però també per tenir un espai per ells i per elles on es treballen diferents temes.
1: Aquí.
0: I aquí els nens i nenes juguen i els pares i les mares poden tenir les seves xerrades, el seu espai de debat, i la veritat és que ho agraeixen molt perquè fan tribu.
1: Clar.
0: Ja saps, és una paraula que a mi m'agrada molt utilitzar.
1: No, però està molt bé, hem parlat molts cops i era el que anava a dir, no? Que al final això també, tu, si t'acabes implicant com a pare o mare, doncs va, anem a organitzar aquesta activitat, anem a fer allò altre. Però alhora en aquest espai que tu dius de nexes acabes compartint aquelles inquietuds, no? O si més no, espai amb altra gent que doncs, està passant pel mateix moment que tu.
0: Sí, dubtes que poden sortir a la criança, no? O jo què sé, comença un nou cicle d'escola, ostres, comença a costar-li una mica més al col·le, ai, doncs al meu també li passa, però m'ha funcionat això, doncs al final te sents acompanyat i de vegades els pares i les mares també pensem que ho estem fent molt malament, perquè ara mateix tenim molta informació de tips que hauríem de fer per ser pares i mares perfectes i la perfecció no existeix. Llavors està molt bé acompanyar-nos per dir, vale, doncs no estic sola amb aquesta no perfecció i està bé i faig el que puc i soc bon pare i bona mare i ho faig el millor que puc.
1: Clar que sí, això està molt bé compartir aquest espai. Doncs crec que hem repassat tota la programació, no sé si hi ha alguna coseta més que vulguis afegir, Esther.
0: Que els esperem a tots, que tenim moltes ganes de tornar a omplir la peixera, que és, ara tenim la peixera molt buida i que nosaltres és un sentiment ara de ai, que vinguin els nens i les nenes, els pares, les mares, que omplin la peixera d'alegria, que fa molt de goig quan els veiem aquí jugant.
1: Clar que sí, falta alguna cosa. Doncs recorda'ns ja per acabar, de nou, com poden els pares i mares fer aquesta inscripció. No ho hem dit, però és fins al dia 3?
0: 2 d'octubre.
1: Fins al dia 2 d'octubre. Com poden fer aquesta inscripció?
0: O bé venint a la peixera ja directament, in situ, a les tardes, des de les 3 de la tarda fins a les 7 segur que ens troben, i si es volen assegurar o volen primer una trucada telefònica, trucant al següent número, 617-43-21-91.
1: Genial. Doncs tot dit, al Centre Fàtil La Peixera recordem amb inscripcions obertes des d'I3 fins a 6 de primària. Esther Bello, tècnica d'infància, moltes gràcies per haver-nos visitat avui i portar-nos tota aquesta informació.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.

I mentre esperem que arribin els nostres primers, bueno, els primers convidats presencialment, després de parlar amb tècnica d'infància, anem a escoltar una mica més de música. Ahir, de fet, ja escoltàvem la col·laboració que ens va sorprendre entre Pablo López i Lola Índigo, i aquella col·laboració forma part del disc que anem a parlar ara, que es diu El 4, que és el cinquè àlbum de Pablo López, cantant madrileny que ara acaba de treure aquest nou àlbum 5 anys, gairebé 6 després del darrer que va treure. Déu-n'hi-do, s'ha fet esperar. I estem escoltant El Niño del Espacio, que ja és una cançó que vam conèixer fa uns quants mesos, crec que va ser cap al desembre o així, que ha inclòs també en aquest àlbum, i que més porta el per nom també el nom de la gira de l'àlbum que acaba de treure. Així que, què millor que començar amb El Niño del Espacio.

Hem escoltat El Niño del Espacio i ara aquesta cançó que sembles Como Soy, una altra de les 10 cançons que formen part del 4, el nou disc de Pablo López, un disc en el que torna a ser molt sincer, que s'obre amb les seves lletres i que continua jugant, no?, com li agrada a ell, entre els acords, els instruments i tot i això amb una producció molt cuidada. Us deixem escoltant una miqueta d'aquesta cançó.

I volia acabar aquest repàs del 4 on l'Odis de Pablo López, perdoneu-me, escoltant una cançó que m'ha cridat molt l'atenció perquè es veu que Pablo López va participar com a compositor a moltes cançons de la darrera gira de Rafael, i ara el que ha fet és agafar una de les cançons d'aquest cantant, Les Cruces, l'ha versionat una mica i l'ha inclòs dins d'aquest nou disc, es diu El Calendario de Les Cruces. I amb ella acabem aquest rebàs i us convidem a que escolteu el nou disc de Pablo López.

0: Passem ara a parlar amb Bruixes Montornès. Ja vam explicar que van fer la seva superestrena a la Festa Major i avui, per saber com han viscut aquest acte, tenim amb nosaltres a dos dels seus membres, en Jared Martín, que és cap de bastons i que ja ens va venir a presentar abans en primícia quan podríem veure les noves actuacions de Bruixes Montornès, i avui l'acompanya la Carla Ponzano, que és la que tenim darrere de les xarxes socials de l'entitat. Molt bona tarda a tots dos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com va la ressaca emocional de la Festa Major? Ja l'hem passat o encara estem així una mica nostàlgics?
1: Sí, perquè ara estem mirant ja els actes que tenim a l'octubre, que de moment en tenim dos, o sigui que ara no hi ha gaire temps per mirar cap endarrere.
0: Uau, ara parlem, perquè no ho sabia això tampoc, eh? Ara un altre tema que deixarem, perquè vull que m'expliqueu com va anar. Jo he vist vídeos, he de reconèixer que no vaig estar, perquè a mi el foc em fa una mica de por, i em van dir, pots anar tranquil·lament. Però entre correfoc i correfoc, com que no vaig trobar previst els vídeos, i ja només els vídeos ja com que impacta moltíssim. Així que en persona suposo que va ser brutal. Expliqueu-me com ho vau viure, perquè Bastons ja us havia estrenat a la Diada, però l'espectacle de foc va ser el primer cop.
2: Doncs molt emocionant, perquè la gent ens va arropar d'una manera des del primer cop, i la veritat és que per nosaltres fer el primer acte així en el nostre poble, amb la nostra gent, i a sobre la Festa Major, doncs no sé, és que és, no puc explicar-ho en paraules, perquè jo vaig plorar massa després, abans, i durant també vam plorar massa, perquè és que no ens imaginàvem que vinessin tanta gent, i sobretot que connectessin amb nosaltres des del primer moment. I per nosaltres, bueno, parlo per als dos, va ser algú que era de somni, o sigui, en plan,
0: que jo no us vaig veure nerviosos, almenys no es nota.
1: Hi havia nervis.
2: Hi havia molts nervis.
1: Hi havia nervis, sobretot al principi, almenys per mi, perquè jo crec que ens imaginàvem que vindria gent, aviam, sempre la família, els amics, ho havíem promocionat molt. També era un bon moment de la Festa Major, com dius, era entre correfocs, i al final és de la Pau Picasso, és un lloc on hi passa molta gent, però un minut abans de començar, mirar tota la gentada que hi havia i dir, i mare meva, o sigui, ho farem davant de tota aquesta gent, va ser molt guai. I també el que diu la Carla, que a part de la quantitat de gent, va ser la rebuda, que des del principi la gent estava com molt connectada, aplaudia o ens cridava, o sigui, no sé, va ser molt guai i et donava molta energia quan estaves allà actuant.
0: Clar, la veritat és que molta gent sí que és veritat que estava allà expectant. Jo crec que és algú nou que hi ha al poble, també hi havia molta curiositat, no? Com heu fet per juntar, dèiem, el foc, però també hi havia aquesta vessant històrica, no? Hi havia unes històries que volíeu compartir. Com heu barrejat tot això, tots aquests elements?
1: Doncs al final això ha estat la nostra base. De fet, hem treballat des d'aquesta història. De fet, l'entitat va néixer una mica per reivindicar les històries d'aquestes dones que al final van ser jutjades per bruixeria, i sabíem des del principi que volíem que fos l'element clau del nostre acte. A partir d'aquí nosaltres hem desenvolupat aquesta història, que sí que barreja elements de ficció, però també en té molta realitat, i de fet aquí, bueno, és que hem fet la barreja històrica, després els bastons, després el foc, i fins i tot hi ha un ball que barreja totes dues coses, que va ser molt difícil de muntar, però per mi és dels més xulos, i la veritat que jo estic molt content amb el resultat.
0: I els assajos, que tal, quant de temps portava preparant això?
2: Tot l'estiu, eh?
1: I abans.
2: O sigui,
1: tot l'any.
2: Sí, la veritat, portàvem, però l'intensiu sí. Va ser agost, dos dies a la setmana,
1: i juliol
2: dues
1: també.
2: Hores o alguna cosa així, sí, juliol també, dues hores, i la veritat és que demanem disculpes als veïns que s'han acostat.
1: De la Joan Miró, que ens venen a dir, que éreu vosaltres. Sí, érem nosaltres, sí. Perdó. Sí.
0: Ha valgut la pena.
2: Sí.
0: I no es feia por a vosaltres, és a dir, que és un espectacle a foc, no de pirotècnia, però deu fer molt de respecte, no? Perquè al final és algo perillós.
2: Jo he de dir que a mi el foc em feia por, però el nostre cap de foc, abans de començar amb el ball, primer vam començar amb carioques, per exemple, que no eren de foc, eren amb seda, i després, abans de tocar el foc, vam fer tot un assaig tocant tots els elements de foc per treure'ns una mica aquesta por, i ja després de la primera cremada, que no és res, ja la por se'n va.
0: Vamos, que va fer falta alguna cremadeta. Per...
1: Sí, alguna. Però bueno, tot, realment, al final és com... És més la sensació al principi, però després és com que ja t'hi fas i és una cosa més, o sigui, un element més, i anar actuant. I per això també ha estat un dels motius pels quals havíem d'assajar tant. Perquè volíem respectar tots els d'això de seguretat i que tothom tingués confiança de... Val, això ho podem fer.
0: Clar, clar. Podem parlar un moment de la roba? Perquè jo he vist les fotos i, ostres, impressiona molt. No és el mateix veure la roba, que ja m'agradava, sense el foc, sense la nit, sense l'espectacle, que veure-la en moviment. Això ho vau pensar? O ha sigut una mica sorpresa? Per
1: no, no, era la intenció, realment. De fet, vam demanar... Quan vam començar l'espectacle, començàvem amb bastons, teníem tots els llums encesos, però després, a la meitat de l'espectacle, que era quan fèiem per primer cop els bastons i el foc, vam demanar a l'Ajuntament que apagués els llums. I la veritat que després hem vist fotos que ens ha fet l'Ajuntament i, bueno, de fet, molta gent ens ha passat moltes fotos i, uau, realment és molt maco.
0: És xulíssim, sí, sí. Avui volíem parlar també a vosaltres perquè he obert inscripcions per formar part de Bruixes, també per formar part de... Ara, clar, Bruixes és com s'ha ampliat moltíssim, tenim els bastons, tenim foc, tenim, suposo que, les vostres actes i a més, però les inscripcions són per tots? Com ho fareu?
2: Sí, és per tots. Tots que vulguin venir, poden venir. O sigui, poden fer foc, poden fer bastons, inclús també estem buscant a gent que toqui, perquè per als bastons necessitem algú. Tenim ara el Dani
1: Flavio. Dani Garrido,
2: sí.
1: Que toca el flabiol i el tamborí. Si poguéssim trobar algú que toqués la gralla seria increïble, o tabals, o bueno, acceptem qualsevol instrument ara
0: mateix.
1: Vamos,
0: que encara voleu ampliar més Bruixes.
2: Sí, volem que sigui, que la família es faci més gran, la veritat.
1: I també com ara mateix la nostra idea és que, clar, els nostres actes barregen totes dues coses, foc i bastons. Aleshores sí que preguntem si algú té preferència, però igualment sí que la idea és aprendre-ho tot.
0: Teniu algun límit de persones? Perquè, clar, no sé, això s'ha d'assajar, hi ha un material, no sé si teniu certes places...
1: De moment no hi ha límit, només hi ha límit de temps. Hem obert inscripcions fins al 31 d'octubre, ara mateix. Aleshores, aviam, tampoc no esperem cada cop si vulguin apuntar 30 persones, però...
0: Bueno, qui sap, eh?
1: Però si se n'apunten 5 o 10, per exemple, doncs a nosaltres ja ens aniria molt bé.
0: Que guai. Bueno, de moment ja esteu dient que esteu rebent algunes...
1: Algunes inscripcions ja hem rebut. Pròximament ja revelarem.
0: A través de xarxes, com es pot apuntar si algú que digui jo vull participar?
2: Bueno, pues jo, que soc la responsable.
0: Vinga.
2: Estan a la bio de la nostra compte d'Instagram, @bruixesmontornès, hi ha un enllaç que t'emporta un document, o sigui, un
1: formulari
2: de Google, has d'inscriure't i ja estaria.
0: Fàcil.
2: Per tota la família.
0: I dèieu que a l'octubre teniu més actes. Podem parlar d'això?
1: En podem parlar. De moment, són dos actes als quals ens han convidat a tres colles, o sigui, no seran aquí al poble, però, vaja, si algú vol venir, nosaltres encantats. El dia 10 d'octubre tenim la Diada de Caldes, que serà un acte de bastons. De fet, els bastoners de Caldes són els nostres padrins i, bueno, per això ens han convidat i estaran allà tot el dia. I després, el 31 d'octubre, anirem a Olesa a Montserrat, que ens han... és la colla del Drac Oliver, ens ha convidat, que són tot bèsties, però els hi va agradar molt la nostra proposta de fer foc i allà hi serem, també.
0: Bueno, això estava molt guai, això pot ser obrir la porta després a convidar vosaltres, és entrar tot aquest món.
1: Exactament.
0: Molt guai, molt guai. Així que Bruixes Montornès per Catalunya.
1: Exactament. I després... Aviam, això encara no se sap, però potser sense
0: dormir... M'encanta perquè en Jared sempre que ve ens dona alguna exclusiva.
1: Encara estem mirant si serà possible, però la nostra idea és poder fer alguna cosa per sense dormir aquí al poble, que està molt bé en altres llocs, però ja que som d'aquí fem coses aquí.
0: Clar que sí. A més, sense dormir és com que és una festa molt cultural, no?
2: Sí,
1: exacte. Jo crec que sí, que si podem, hi serem.
0: Sí, que guai.
2: Després de l'acte van ser... pluja d'idees. Ara hem d'aterrar aquestes idees,
1: exacte.
2: Però però volem fer més coses perquè la gent ens parava pel poble dient ens ha encantat, volem més i donarem més.
0: Que bé, que bé. Suposo que estareu contents, contentes, no?, amb aquesta rebuda.
2: Molt. Moltíssim, eh? Moltíssim.
1: No ens ho esperàvem. I la cosa és que la majoria de gent el que ens ha dit és que ells tampoc no s'ho esperàvem. Que com no sabien què anaven a veure, el fet que hi hagués una història, que hi hagués una narració, que es barregés totes dues coses, i tenia amics que em deien, jo pensava que faríeu un ball d'una cosa, un ball d'una altra, i punt. I no, no, realment hem estat per això un any currant.
2: Clar, és que la gent pensa que portem menys de temps i ja portem 2 anys creant això, o sigui, en plan creant la història i tot això. Llavors, jo crec que la gent s'esperava que 2 balls i ja està, però va ser un espectacle molt, molt llarg i molt, molt, molt xulo, la veritat.
0: Que guai, la idea suposo que és mantenir aquest espectacle i anar-lo fent. Uh-huh. No, crec que direu, bueno, en un futur ja anirem potser proposant altres, però ara aquest sí, l'hem de veure.
1: La idea és crear més balls i crear més coses, però la història, aquesta història és la història de la nostra entitat. Sí. I volem fer una mica, doncs, aviam, la dansa de la batalla és una cosa èpica i espectacular d'aquí del poble, però intentar que aquesta història es pugui anar millorant, potser canviant alguna cosa, però explicar-la perquè tothom la conegui.
0: Clar que sí. Doncs, si algú vol formar part de Bruixes Montornès, recordem que hi ha inscripcions obertes fins al 31 d'octubre a través de les xarxes socials, que aquesta era com la notícia principal, però que també ja se manté gira, o sigui que si voleu acompanyar-nos, doncs ens tindrem voltant per Catalunya. Carla Ponzano i Jared Martín, moltes gràcies per haver vingut avui. Moltíssima sort i continuarem parlant.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu.
0: I nosaltres continuem amb més convidats avui a la intersecció. Com tots els dimecres, és moment d'escoltar el nostre company, el Miquel Zafra. Avui, amb proposta molt de proximitat del grup CESC.

0: Aquesta tarda a l'Intersecció us portem una novetat, això que està sonant. A més, una novetat per nosaltres molt especial perquè estem parlant d'una formació d'aquí, del Baix Vallès. Avui parlem i hem convidat en Cesc perquè ens presenti precisament aquest tema que estem escoltant que porta per títol Fum. I d'aquesta formació avui tenim en Francesc Gil aquí a l'estudi. Francesc, bona tarda i benvingut a la Intersecció.
1: Bona tarda.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per venir-nos a presentar Fum, aquest darrer single que esteu presentant ara mateix.
1: Doncs sí, el dia 18 vam presentar el que és el single del nostre primer disc i doncs res, forma part de 8 cançons que ja sortiran com a disc el dia 23 d'octubre.
0: Un disc que portarà per títol Primer de Gel. Aquest treball discogràfic, com diem, el primer treball discogràfic de Cesc, d'aquesta formació, però nosaltres ja havíem parlat amb vosaltres en alguna ocasió perquè ja teníeu singles que havíeu presentat en una primera etapa. Explica'ns una miqueta tota l'evolució, perquè és un projecte que comences tu i que després has anat afegint els dos membres que formen ara a Formació Cesc, no? Explica'ns una miqueta tota l'evolució.
1: Sí, doncs el 2019 vaig decidir enregistrar uns temes en forma d'EP, i clar, quan ja estava registrat i estava publicat, doncs vaig començar a fer recerca per poder compartir amb amics aquest projecte. Vaig topar amb la Judit i el Quintín, que és un conegut d'aquí del poble de Montornès, i malauradament vam llançar un segon EP també, i després Quintín ens va haver de deixar i es va, el nou integrant, que va ser l'Oleg a la bateria, doncs es va afegir, i fins ara estem els tres. I després vam llançar amb l'arribada de l'Oleg un single doble per fer una mica de boca. Després vam fer una Nadala, homenatge als Pastorets, doncs participant en un recull de Nadales d'un segell d'una gent que s'autogestiona. I doncs fins ara que vam tenir com aquesta aturada i ens va donar temps doncs a composar aquests 8 temes i donar-li una mica del lloc aquestes ganes que teníem de fer un disc sencer, no EPs o singles, sinó ja fer un treball amb cara i ulls i tot un concepte darrere.
0: Nosaltres que hem escoltat aquells primers singles veiem que la línia sonora segueix una mica a la mateixa línia, no?
1: Sí,
0: teniu aquestes sonoritats així oníriques, no? Molt instrumentals.
1: Sí, a mi m'agrada molt dir que tenim un so molt nostàlgic, potser perquè som fills dels 90 i tenim aquest punt de nostàlgia i emo, diria. Però sí, i sí que és veritat que en aquest últim treball els tres formem, cadascú té la seva personalitat plasmada als temes. La Judit, que és els pians, doncs ens ofereix unes melodies molt netes i molt clares que contrasten molt potser amb el soroll de la guitarra, que és el meu caràcter o la meva personalitat. I l'Oleg és una persona molt contundent i crec que les bateries registren molt aquest moviment que té per dintre i aquesta energia que ens desprèn.
0: Estem parlant aquesta tarda amb Francesc Gil, un dels tres membres d'aquesta formació d'en Cesc, amb aquesta presentació de Fum. També parlarem en breu quan estigui presentat aquest 23 d'octubre a Primer de Gel, el primer treball discogràfic, però escolteu, en aquest temps no heu perdut el temps, no? En aquests anys, des del 2019 fins aquí,
1: sí. Heu
0: fet diferents concerts, heu trepitjat diferents escenaris de la comarca i fora de la comarca. Explica'ns també una mica tot això, perquè a dia d'avui el músic s'ha de moure molt i a més actuar, jo crec que és l'essència realment de la persona que li agrada la música, no?
1: Sí, jo sempre quan vaig començar la meva primera intenció sempre era fer concerts. És una de les coses que em manté viu i que m'agrada molt estar molt bé llançar música, però sempre les coses per fer concerts. I sí que és veritat que des del primer moment que vam llançar el primer EP doncs vam tenir bastant sort, ens van cridar d'alguns concursos, després vam participar a diferents concerts i ja últimament, els últims anys, tot i haver fet aquesta aturadeta d'any i mig per enregistrar amb calma, perquè per tema feina i vida d'adult doncs costa molt, sí que vam tenir molta sort de tocar sales importants de Barcelona, que al final és gent que ens coneix, que ens ofereix poder participar en un concert amb altra gent, i la veritat és que estem molt contents perquè sempre hem tingut aquesta sort de que algú doncs ha pensat a nosaltres o hem estat dintre dels plans d'algú, i gràcies a això hem pogut tocar a molts llocs i estem supercontents.
0: Com a exemple, podríem dir la sala Elio Gabal de Barcelona, Paral·lel 62, Sala Vol. Escolta'm, no està gens malament. No, no. Aquestes programacions també són bastant acurades i busquen també perfils molt concrets, no? per actuar en aquests espais. Jo crec que també us podeu sentir doncs, privilegiats, no? En certa manera, d'haver trepitjat ja aquest tipus d'escenaris.
1: Sí, i de fet són d'aquests llocs que sempre tens una mica en l'ideal, no? M'agradaria tocar, i quan arriba el dia que vas a tocar allà dius, ostres, estic aquí, no? I és molt maco com vas sense voler, vas com marcant aquests llocs que per tu són, que tu ja has anat com a públic, i comences a anar allà per tocar, i és bastant màgic, no? Tota aquesta experiència que et porta el grup i la música sempre, no sé, enriqueix molt.
0: Clar, és tota una experiència, m'imagino, poder trepitjar aquests escenaris que, com tu dius, prèviament els has vist com a espectador, no? En aquest cas, amb el teu show i amb la teva música. No sé si teniu preparat per la presentació de Primer de Gel algun tipus de concert per fer la posada en escena d'aquest primer treball discogràfic.
1: Doncs encara no tenim res, perquè com anem una mica pas a pas amb les presentacions de la música en digital, no he tingut gaire temps, però sí que és veritat que tenim plantejat intentar fer una mica de gira per Catalunya de cara a l'any que ve. Farem, bueno, tirarem de contactes, gent, espais que ens coneixen, que tenim molta amistat, i a veure si anem trobant llocs de diferents llocs de Catalunya i podem fer una mica de gira, seria meravellós, i també fer algun tipus de concert de presentació abans de començar la gira.
0: Escolta, per aquelles persones que ens estan escoltant aquesta tarda aquí a la Intersecció, si volen conèixer més sobre la formació, explica'ns, teniu pàgina web, xarxes socials, perfils, explica'ns a on poden descobrir més sobre vosaltres.
1: Doncs mira, ens poden trobar a les principals plataformes de streaming de música. Després tenim un petit canal de YouTube on anem penjant doncs, o videoclips o cosetes, i després a Instagram, que és la gran plataforma que fem servir per distribuir doncs, els concerts o el contingut que anirem penjant.
0: Doncs aquesta tarda hem fet el primer tastet d'aquest treball discogràfic Fum, de la formació Cesc, presentació de Primer de Gel, aquest primer treball discogràfic en poc més d'un mes, i el tindrem presentat i el tindrem per aquí perquè ens pugui regalar en certa manera tot el que conté aquest primer treball discogràfic, i el podrem segur escoltar amb més detall. Francesc, gràcies per passar aquesta tarda per aquí, per la Intersecció.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Fins aviat.

0: 9 de Cesc, us ha agradat, oi que sí? I tenim per acabar avui el programa de dimecres una efemèride per recordar, Sergi, què va passar tal dia com avui?
1: Doncs mira, tal dia com avui del 1978, gairebé m'agafa lluny a mi i tot, eh?
0: Home, sí, sí, han passat uns quants anys.
1: Uns quants anys, sí, doncs el grup conegudíssim per tothom, Blondie, va treure aquest disc, el Parallel Lines, en el 1978, i aquesta cançó tan coneguda per tothom, que potser també li sona a la Rosalia i li agrada.
0: És veritat, perquè... la nostra oient que avui estava d'aniversari.
1: Exacte, el Heart of Glass, evidentment.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-la i a ballar una mica.
1: Vinga.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Marxem fins demà, fins al territori nocturn d'avui a les 10. Demà parlarem del primer espectacle Motores aixeca el taló d'aquest darrer trimestre, Sopa de Pedres, i també de l'Ararat, el cim que ha pujat l'associació excursionista Lleure Montornès. No us ho perdeu, serà a partir de les 5. De moment avui marxem, que vagi molt bé.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El kiwi. El kiwi és una fruita exòtica ben coneguda i relacionada amb nombrosos beneficis per a l'organisme, però tot i ser una de les fruites més acceptades i conegudes, el que no tothom sap és que el seu nom actual no és l'original. De fet, va aparèixer i es va començar a conrear a la Xina continental i s'anomenava grosella espinosa xina. Posteriorment, es va exportar a Nova Zelanda, país que el va començar a comercialitzar i el va batejar, pel seu símil, amb el nom d'una au autòctona de l'illa, el kiwi. Anys més tard, el seu conreu s'inicia a la península a zones del nord, com Galícia, País Basc i Astúries. El kiwi, Actinidia sinensis, té una capa de pell fina, marronosa i peluda, una polpa de color verd intens amb unes llavors negres perfectament distribuïdes en cercle i un centre blanquinós d'on irradien fines línies, que el fan tot una obra d'art quan es lamina. És de sabor àcid i dolç, tot i que existeixen altres varietats com el kiwi groc, encara més dolç, de polpa groga i sense vellositats a la pell. És una font important de vitamina C, interessant per assegurar un bon funcionament del sistema immunitari i combatre les infeccions de tardor. També destaca el seu contingut en fibra, folats, carotenoids i minerals com el potassi, entre d'altres. Per tant, és recomanable com a fonts antioxidants en casos d'estrenyiment o problemes gastrointestinals per regular nivells de colesterol i per millorar la qualitat de la pell. És una fruita que apareix al mercat a mitjans d'octubre i es pot trobar fins ben bé al maig. Fora de temporada, seran procedents de Nova Zelanda. És una fruita sucosa que serveix tant per prendre entre àpats partit per la meitat i amb una cullereta menjar la polpa de cada costat, com a postres o afegir de macedònies i a plats salats com amanides. Es sol consumir pelat, però en cas de voler menjar-lo amb pell, és molt important netejar-lo molt bé i escollir les versions ecològiques. Per la tardor, deixa't sorprendre pel sabor d'aquesta fruita tan antiga, el kiwi, que a més de ser deliciosa, et saciarà i assegurarà un bon aport de vitamina C a la teva dieta.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Carmen Maura va néixer a Madrid el 15 de setembre de 1945. Per tant, aquesta setmana celebra el seu 81è aniversari. Després d'estudiar lletres franceses i ampliar la seva formació artística a París, va descobrir en el teatre una de les seves grans passions. Els seus inicis es vinculen al Teatro Español Universitario, al Café Teatre i posteriorment a la televisió. Maura va conèixer a Pedro Almodóvar a través del grup teatral Los Goliardos durant aquests anys efervescents de la transició. Des d'aleshores, Maura ha treballat amb directors com Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Almodóvar. 4 premis Goya, un César i nombrosos guardons europeus resumeixen només una part de la carrera d'una estrella del nostre cinema. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Maria del Carmen García Maura, més coneguda com a Carmen Maura, va néixer el 15 de setembre de 1945 al barri de Chamberí, a Madrid. Era filla de Salvador García Santa Cruz, metge oftalmòleg, i de Maria del Carmen Maura i Arenzana, aristòcrata espanyola. Maura va ser la segona dels 4 fills del matrimoni. Per via materna descendia dels comtes de Fuente Nueva de Arenzana i per part del seu pare de Bartolomé Maura i Montaner, destacat gravador mallorquí i germà del polític conservador Antonio Maura i Montaner, que havia estat en 5 ocasions president del Consell de Ministres durant el regnat d'Alfons XIII. Aquest llinatge situava Carmen Maura dins d'un entorn social acomodatici i culturalment exigent, però també allunyat del món de l'espectacle que ella acabaria escollint. Aquella proximitat al món literari i teatral va constituir un primer contacte amb el que més endavant es convertiria en la seva professió. La seva educació va ser tradicional, rigorosa i especialment orientada als idiomes i a la cultura francesa. Va estudiar al Col·legi San José de Cluny de Madrid, on va rebre una formació catòlica que anys després recordaria amb una certa ironia.

L'actriu va completar la seva formació en lletres franceses a l'Institut Catòlic de París, en la seva seu de Madrid, i va ampliar els seus estudis relacionats amb la filosofia, literatura francesa i amb belles arts. La seva relació amb França no seria, per tant, una qüestió circumstancial. La llengua, la cultura i el país formarien part de la seva trajectòria personal i professional durant dècades, però darrere d'aquesta formació acadèmica començava a créixer una vocació que la família no contemplava amb bons ulls, el teatre. Als 16 anys va arribar a organitzar una petita producció teatral pròpia basada en un sainet de Jacinto Benavente. Es va reservar, a més, el paper protagonista. La representació va cridar l'atenció d'un representant teatral que li va proposar incorporar-se a la seva companyia. La reacció familiar va ser negativa. Els seus pares consideraven que convertir-se en actriu era una opció inadequada per a una jove del seu entorn social. En aquella família, el teatre i especialment la professió d'actriu estaven molt lluny de les expectatives reservades per a una dona com ella. Maura, però, no abandonaria aquella vocació. Encara hauria de passar per una etapa de formació sentimental, matrimonial i familiar abans de poder-s'hi dedicar plenament.

El 1966, amb 20 anys, es va casar amb l'advocat Francisco Forteza Pujol, membre d'una família acomodada de Mallorca. El matrimoni va tenir dos fills, Maria del Carmen, nascuda el 1967, i Pablo, nascut el 1970. El primer contacte de Maura amb els escenaris es va produir al Teatro Español Universitario, on actuava com a aficionada. Va ser en aquesta etapa quan el prestigiós crític teatral Alfredo Marquerie la va veure interpretar i va identificar en ella unes aptituds que justificaven fer el pas definitiu cap a la professionalització. Però la decisió no era senzilla. Carmen Maura tenia aleshores una vida familiar ja consolidada, casada, mare i dirigint una galeria d'art. Després de parlar amb Marquerie, va arribar a casa i va comunicar al seu marit la seva intenció de convertir-se en actriu professional. La reacció negativa de l'entorn familiar va ser contundent, reforçant encara més la seva determinació.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu matrimoni acabaria el 1970, el mateix any en què va néixer el seu segon fill, i obriria una de les etapes més difícils de la vida de l'actriu. La separació es va convertir en una prolongada batalla per la custòdia dels fills, que tindria conseqüències profundes en la seva vida personal i en la seva carrera. Durant aquests primers anys va intervenir en diversos espais dramàtics i programes de ficció per televisió espanyola, entre les quals trobem Novela, Les 12 cares d'Eva, Estudio 1 i Los Libros, representant una porta d'entrada al gran públic. Pel que fa al teatre, l'any 1969, Carmen Maura va substituir Amparo Pamplona en l'obra Hay una luz sobre la cama, aconseguint així un dels seus primers papers de certa rellevància. Aquella substitució li va permetre demostrar la seva capacitat sobre un escenari professional. Aquell mateix any participa al curtmetratge El Espíritu, sota la direcció de Juan Tamariz. El 1971, el director Alfonso Ungría li va confiar un paper a El Hombre Oculto, suposant el seu debut en el món del cine professional. Però Maura encara estava lluny de ser una estrella. La seva trajectòria es va construir a base de personatges secundaris i petites produccions.

Durant la meitat dels anys 70 va treballar amb cineastes que amb el temps adquiririen una importància en la història del cinema espanyol, com Javier Aguirre, Jaime Darmiñán i Pilar Miró. També va participar en films com La Encadenada, de Manuel Muroti, i Leonor, de Juan Luis Buñuel. Paral·lelament, Maura entra en contacte amb el grup Los Goliardos, una companyia madrilenya vinculada al teatre independent. En aquest context, va coincidir amb un jove Pedro Almodóvar, que encara no havia iniciat la seva carrera com a director de llargmetratges. Aquella trobada seria transcendental per a tots dos. Durant els anys següents a la seva separació, es va iniciar una llarga batalla judicial que acabaria condicionant profundament la seva vida. Durant un període de 12 anys, va tenir greus dificultats per mantenir el contacte amb els seus fills. En els moments més difícils, el teatre i la feina van constituir per l'actriu un refugi emocional i una forma de supervivència. Mentre la seva vida privada travessava una profunda crisi, la seva carrera començava a trobar el camí cap al reconeixement. El punt d'inflexió arribaria al 1977, amb Tigres de Papel, dirigida per Fernando Colomo, aconseguint el primer gran reconeixement cinematogràfic. Un any després, Colomo tornaria a confiar en ella per a «Què hace una chica como tú en un sitio como este?» i Carlos Saura la va dirigir a Los ojos vendados.

Al Madrid de la Transició trobarà en ella una actriu capaç d'encarnar personatges femenins allunyats dels estereotips tradicionals. Almodóvar i ella s'havien conegut en l'ambient del teatre independent madrileny, quan el futur director de cine encara era un jove afeccionat al teatre que compaginava la seva feina telefònica amb l'escriptura, la música i petites incursions en el món del cine. Entre tots dos es va establir una complicitat artística i fruit d'aquesta col·laboració sorgiria Folle, Folle, Folle Metim, un llargmetratge rodat en Super 8 l'any 1978. El 1980 Almodóvar va estrenar Pepi, Lucy Boom i Otras chicas del montón, el seu primer llarg comercial. Aquest film representa una de les primeres expressions cinematogràfiques del moviment cultural anomenat La Movida Madrilenya. El 1981 va intervenir a Función de Noche, de Josefina Molina, i un any després Almodóvar va tornar a comptar amb ella per a Laberinto de Pasiones. Només va haver de passar un any perquè Almodóvar rodés Entre tinieblas. En aquesta obra, Maura interpretava Sor Perdida, una de les monges d'un convent extraordinàriament heterodox on compartia pantalla amb Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes i Chus Lampreave.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però el gran salt a la popularitat no arribaria fins 1984, amb «Què he hecho yo para merecer esto?», on Maura interpretava Glòria, una mestressa de casa esgotada per la precarietat econòmica, la rutina domèstica i una família disfuncional. Glòria era, en molts sentits, el revers de Pepi, de Pepi, Lucy, Boom. Mentre que Pepi representava la llibertat desinhibida de la Nova Madrid, Glòria mostrava una dona atrapada en les estructures socials i familiars tradicionals. Durant aquest període va intervenir a Sal Gorda, de Fernando Trueba, i en altres comèdies que van contribuir a consolidar la seva popularitat, com Sé infiel y no mires con quién, sota la direcció de Fernando Trueba. El 1986, Almodóvar la va dirigir a Matador, on Maura interpretava Júlia. El film aprofundia en alguns dels temes més controvertits del director: el desig, la mort, la sexualitat i la transgressió. Però el gran moment de la seva primera etapa almodovariana arribaria l'any 1987 amb La ley del deseo. L'actriu interpretava Tina Quintero, una dona transsexual que havia estat un home i que ara vivia una complexa existència sentimental. La seva interpretació es convertiria en una de les més recordades de la seva carrera. No me...

L'any 1988, Carmen es posava en la pell de Pepa Marcos, una actriu de doblatge, abandonada pel seu amant, a Mujeres al borde de un ataque de nervios. Acompanyaven a Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco, Rosy de Palma i Chus Lampreave. Pepa va convertir Carmen Maura en una estrella internacional. Aquell any va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i el 1989 va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. També va aconseguir el Premi del Cinema Europeu a millor actriu. Les discrepàncies entre Maura i Almodóvar van posar fi temporalment a una de les associacions creatives més importants del cinema espanyol contemporani, una nova etapa d'expansió que va dur a treballar l'actriu amb directors com Carlos Saura, Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Martin Provost, alternant Espanya i França i evitant quedar encasellada en els personatges que l'havien convertit en una estrella. El 1990 va protagonitzar Ai Carmela, sota la direcció de Carlos Saura i basada en l'obra teatral de José Sánchez Sinisterra. Andrés Pajares i Gabino Diego completaven el trio protagonista.

La interpretació de Carmela va ser extraordinària i el treball li va permetre aconseguir el segon Premi Goya a millor actriu protagonista de la seva carrera. La seva activitat internacional es va intensificar. Va treballar amb el director francès Philippe Loguet a Memoir d'en Jean Kong i amb altres cineastes francesos, desenvolupant una relació cada vegada més estreta amb el país veí. El domini de l'idioma va facilitar aquesta nova etapa. Un dels seus treballs més destacats de principis de la dècada va ser La comunitat, d'Àlex de la Iglesia, estrenada l'any 2000. El paper exigia una combinació de comèdia negra, desesperació i agressivitat, que Maura va resoldre amb enorme eficàcia. La interpretació li va proporcionar el Premi Goya a millor actriu protagonista, el tercer de la seva carrera. Maura havia desenvolupat una forta vinculació amb París, ciutat on va passar llargues estades i on va continuar treballant. El cinema francès li va oferir papers de característiques diferents. El 1995 va protagonitzar Le Bonheur et de l'Empereur d'Étienne Châtelier, al costat de Michel Serrault i Eddie Mitchell. La pel·lícula va ser un èxit important a França i va consolidar la seva presència a la indústria gala.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: En l'àmbit personal, Maura no va tornar a casar-se. Hi ha, però, un episodi especialment traumàtic de la seva vida que Carmen Maura ha explicat públicament, la violació que va patir a punta de pistola. Els fets es van produir el 1979, quan un home va entrar al seu domicili de Madrid i la va agredir sexualment. La reconciliació amb el director manxec es produiria en Volver, l'any 2006. Per aquest film, Almodóvar va reunir un repartiment femení encapçalat per Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo i Chus Lampreave. Volver va participar a la secció oficial del Festival de Cannes i gràcies a la seva interpretació, l'actriu va aconseguir el seu quart Premi Goya a millor actriu de repartiment. La seva vinculació amb França també es va veure reflectida en els Premis César, on va obtenir el César a millor actriu secundària per Les Femmes d'ici dans l'étage l'any 2012. La seva filmografia també inclou Tetro, sota la direcció de Francis Ford Coppola, i Calle Málaga, el seu darrer treball, on la seva directora, Marianne Tuzani, retrata la bellesa madura de l'actriu i on la podem veure per primer cop totalment nua davant d'una càmera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que als darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I, doncs, li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Hits va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició, homenatge a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una solea.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, si tu supieras, la venta Zoraida.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Pepe Habichuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Habichuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Quiqui Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Habichuela, una trobada entre generacions.

Quiqui Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple, el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena, Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia i el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs, li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Hierba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Habichuela amb l'orquestra índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Habichuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Habichuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Habichuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Habichuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors ens entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Doncs ja estem aquí de nou, el Miquel Zafra i la Núria Cachán, i estem preparats per compartir un matí més. Aquest 23 de setembre de 2026. Miquel, amb un any més i un dia més, com et sents? Igual o ha canviat alguna cosa? Bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Doncs aquí estem, sí. Ja estem amb un any més i un dia més, com tu dius. Em sento igual. Afortunadament, eh? Afortunadament.
1: No ha canviat gran cosa, no?
2: No, el que sí que hem canviat ha estat d'estació, que aquesta matinada ja ens entra la tardor.
1: Estem a l'equinoci de la tardor, sí, i nosaltres doncs recordarem que entrem a la tardor ja properament, i sobretot, doncs res, estarem aquí, compartim el programa durant tots aquests dies de tardor, fins que arribi l'hivern. I fins que arribi el canvi d'hora, perquè al final, ja sabeu, entrem en octubre i ja comencen a canviar les estanteries als centres comercials, i tot el que abans estava desapareix per deixar pas als dolços, al Nadal, als torrons...
2: Aquí ja tenim la castanyada...
1: Sí, però fixa't que abans de la castanyada comencen abans els torrons que les castanyes, i ja ens avancem, acabem a l'estiu fa dos dies, que encara tenim 30 graus, i ja estem pensant en la següent estació i en les següents vacances, i així va la vida, a 100 per hora.
2: Així anem, sí.
1: Que sembla que no, però, ostres, et trobes gent que potser fa 30 anys que no la veus, i penses, ostres, com ha passat de ràpid? Perquè 30 anys es diu d'hora, 30 anys, 3 dècades, es diu d'hora. Però quan pares a pensar, dius, ostres, la sensació de temps, no? Que sembla que és molt, 30 anys, i en realitat ha estat un visto y no visto. Vull dir que, mira, l'any que ve farem 10 anys aquí. 2027, farem 10 anys aquí a Can Saurina, i sembla que va ser ahir. Ostres, és brutal com passa el temps, i jo no tinc la sensació d'haver estat 10 anys aquí, i ja hem estat 10 anys aquí. Uau, Miquel, quina por.
2: No pensis més enllà, perquè si no, al final...
1: Sí.
2: Fa doncs una mica de vertigen, no? Sí, pensar en totes aquestes coses.
1: Sí, perquè passa la vida molt ràpid, i és veritat que tu vas... No sé si a tu et passa, segurament que sí, no? Celebres el teu aniversari i dius, ja tinc un mes. Però tu, interiorment, segueixes sent aquella persona de 25 anys que, sí, bueno, amb molta...
2: Ojalà,
1: No, però...
2: Tampoc et passis.
1: Sí,
2: no?
1: Home, per dins, sí.
2: Tu continues sentint aquella persona de 20 i pico d'anys?
1: Sí, amb moltes inquietuds, amb moltes ganes de fer coses, però, clar, mira, exemple tonto, L'altre dia dic, mira, tothom es fa un selfie d'aquests saltant, vinga, va, vaig a veure si em faig... Jo? Déu-n'hi-do, Miquel, jo no salto ni mig metro, vull dir que...
2: Però ho vas intentar.
1: Ah, clar.
2: Ho vas intentar, no?
1: Clar, perquè, clar, al meu cap jo tinc 25, i 25 més, i uns quants més, no? Però sí que és veritat que tu penses que després hi ha la part física, que és la que et posa en situació i et diu, ei, bonica, que ja no tienes 25. I clar, jo abans sortia de la ràdio i anava a fer activitats i feia moltes coses, i ara ja faig una cosa i ja no puc més. Però sí que és veritat que interiorment, doncs, l'essència segueix estant allà, no? Però, clar, tens molta més experiència, saps moltes coses més de la vida, hi han coses per on no passaries, coses que faries i que no has fet. Clar, tot això t'ho dona l'experiència. Però sí que és veritat que, en essència, doncs, seguim sent nosaltres, no?
2: Totalment, sí. Cadascú també té el seu propi tarannà, no? Així, les pròpies inquietuds i el seu caràcter, la seva personalitat, no? Està clar?
1: Sí.
2: Hi ha coses que no canvien, o que costa que canviïn, no? Però el tema del pas del temps és una realitat.
1: Brutal.
2: I costa lluitar contra aquest pas del temps, no?
1: Sí, és veritat, és veritat. En fi, és la vida, ser la vi, no? Que
2: sí,
1: diem,
2: sí, és la vida, és així.
1: I ja està. I aquí estem, de nou, avui, dimecres, que, per cert, ja estem a meitat de setmana. Un dia especial, avui, perquè des de les 2:55, més o menys, ha entrat la tardor. Ara veurem com molts arbres, els de fulla caduca, tornen a perdre la seva fulla.
2: Els canvis de color, també.
1: També, aquests canvis de grocs, marrons, taronges, que tant ens agraden. És una època bonica, la tardor. Esperem pluja, perquè no hi ha pluja i, a conseqüència, no hi ha, doncs, salts d'aigua, no hi ha bolets i, clar, necessitem l'aigua. L'aigua que caigui de manera prudent i beneficiosa per al camp. I a veure si això ens ho porta la tardor. No ho sé, però esperem que sí. I re, aquí estem de nou, Miquel. Fa caloreta encara? Tot
2: sí,
1: i
2: és que aquesta setmana...
1: Aquest matí feia fred, eh? Jo sí, he sortit de casa que anava a sortir per la porta amb màniga llarga i he pensat, tate, d'on vas? Que després cap al migdia, llipa, al migdia arriba la calor... I a veure què fas. Doncs he tornat cap enrere i he agafat una màniga curta. Tres quarts.
2: Sí.
1: Perquè dic, ni tanto ni tan calvo.
2: Tenim setmana encara amb temperatures elevades.
1: I... Busquem l'equilibri. Sí. Però mira, t'haig de dir que ara ja, si estens la roba a la tarda, ja no acaba d'assecar-se. Abans jo arribava a casa a les 3:30... i posava la rentadora i a les 4, a les 5 estendia la roba i secava, a les 9 la recollia ja, doncs, totalment seca, i ara ja no, ja, tot i que estenguis la roba a les 4, doncs a les 9 ja està encara mullada, ja has de posar una mica la secadora o entrar-la cap a dins i deixar que sequi dins. Va canviant el temps, mica en mica va canviant. Re, aquí estarem, amb els canvis de llum, de temperatura i amb el que ens fotin, perquè ja sabeu, nosaltres som la prole i doncs tenim que tirar cap endavant amb tot, no?
2: No ens queda una altra.
1: No queda una altra. Bé, ahir vaig rebre un missatge de... Mira, no t'ho anava a explicar, però ho vaig explicar perquè tinc aquí el borrador. Ahir vaig rebre un missatge d'un amic que em demanava una salutació pel seu programa i dic, bueno, jo no soy nadie, però si me lo demana, si me lo pide Jesús del Olmo, pues va, li haremos una salutació pel seu programa, que el Jesús del Olmo està en... Radio Teletaxi, y está de madrugada, Las noches de Jesús del Olmo, y él ha vivido en vivo y en directo el pase del verano al otoño, y lo vive cada noche porque es cuando él está en activo en la radio. Esas cosas que tiene la radio, ¿no? Que siempre te acompañan, sobre todo a la gente nocturna, a la gente que trabaja de noche. Pues luego le haremos un saludito a Jesús para que tenga una noche...
2: Ahora debe estar durmiendo, ¿no?
1: Ahora debe estar durmiendo, Jesús, claro. Porque si trabaja de madruga, pues ahora debe de estar durmiendo. Pues nada, curiosas propuestas, ¿no? Que llegan también de otras radios. Miquel, anem a lo nostre, i lo nostre són les coses d'àmbit local. I realment aquesta setmana sabem que es posaran en marxa noves formacions per ajudar el jovent. Sabeu que buscar feina és tot un treball. I de vegades no és gens fàcil, sobretot quan comences. Jo quan començava em feia una mica de por anar a picar a porta, no? Allò, picar pedra. Bé, doncs ara l'Ajuntament, a través de la OPEC, ens ajuda a fer currículums vitae, a presentar-nos, a fer entrevistes de caràcter laboral, i tot això està molt bé per la canalla. Doncs bé, aquestes formacions, la primera és avui, i versarà sobre un com elaborar el nostre currículum i com dissenyar-lo perquè sigui llegit i aprovat pels sistemes de seguiment de candidats. Demà, perdó, es farà una altra trobada. Avui comencen, però durant diferents dies es faran diferents formacions, algunes d'un dia, altres de dos. Això ens ho va explicar aquí a les mañanes la Àngels Rial, però volem que ho recordeu. Dijous, avui comença una, i demà es farà una altra trobada que estarà centrada en la recerca sistemàtica de feina i els principals portals. El divendres serà la darrera sessió i estarà dedicada a les persones que vulguin aprendre la dinàmica de la recerca de feina. Totes tres formacions són a les 12 del migdia al carrer Sant Isidre, allà a l'11139, i s'adrecen a joves entre 16 a 29 anys. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil i ha fet unes declaracions ens explica de quina manera s'ha de buscar feina i com ha canviat això els darrers anys. L'escoltem.
3: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. Depèn del sector, depèn del moment fins i tot, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions, quatre ítems, quatre idees, quatre coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
1: Les formacions que s'emmarquen en la dimensió sociolaboral són gratuïtes. Per fer la inscripció o demanar més informació podeu trucar al 93 566 7007. Sabem que aquests dies l'Associació Excursionista del Lleure Montornès i també l'Associació d'Ivermont han anunciat la tercera caminada inclusiva. Serà el proper 4 d'octubre, que concretament és aquest diumenge. El següent. Encara ens queden uns quants dies. I aquest 4 d'octubre sortiran a 9:45 del matí, serà la plaça Pau Picasso, i la caminada finalitzarà al jaciment romà Mons Observans, on es farà un taller arqueològic. Cap a les 12 han preparat una botifarrada al pati de l'Escola Marinada, que anirà a càrrec de la Comissió de Festes de Sant Joan de Montornès Nord. A les 12:30 hi haurà l'espectacle de màgia, bombolles, música a càrrec de la companyia Bicicleta, i recordeu que cal fer una inscripció per aquestes activitats i reservar tiquet per les botifarres, que costaran, tenen un preu de 6 euros. Tot això organitza l'Associació de Lleure i l'Associació d'Ivermont. Poseu-vos en contacte amb l'Associació del Lleure, montornès@gmail.com, i feu la vostra reserva.

fins i tot filtracions d'aigua. I la piscina romandrà oberta fins al dia 27, mantenint el seu horari habitual. Mentre durin les obres, uns 4 mesos, i com a mesura excepcional, s'aplicarà una reducció del 15% en la quota dels abonaments. També es podrà sol·licitar una baixa temporal. A més, a partir del 28 de setembre i fins al 16 d'octubre, la piscina descoberta estarà disponible de 8 a 8 de dilluns a divendres i de 9 a 2 quarts de 3 del matí i els caps de setmana per les persones abonades. Doncs aquestes són algunes de les notes. Encara hi ha més. Està a punt de començar el 3 d'octubre, també aquest cap de setmana, no, el següent, el FOAM. El FOAM arriba a la seva 7a edició. És el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, que se celebrarà aquí el 3 d'octubre. La jornada arrencarà amb el paraològic gegant a càrrec de l'Oficina de Català de Montornès, una proposta clàssica que no pot faltar, però n'hi hauran moltes més. Algunes ja les coneixeu i d'altres seran novetat. I avui parlem de titelles, sopa de pedres d'Engruna Teatre. Serà dissabte, també 3 d'octubre a les 6 de la tarda al Margarida Xirgo. I és que la darrera programació, Montornès aixeca el taló, de 2026, començarà amb un espectacle de titelles perquè els més petits reflexionin sobre la situació de les persones refugiades. La companyia Engruna Teatre serà l'encarregada d'obrir el taló del Teatre Margarida Xirgo el 3 d'octubre amb el nou programa d'espectacles Montornès aixeca el taló. És el darrer de l'any, el tercer trimestre d'aquest any, i ens porta diferents propostes que també us oferirem avui, ja que hem tingut oportunitat de parlar amb la tècnica especialista en cultura i festes. Canviem de registre, 10 del matí, 23 minuts. Avui és l'equinoci de la tardor. Sí, sí, és un succés astronòmic que representa el canvi d'estacions durant l'any. La paraula equinoci prové del llatí, aequinoctium, que significa del qual és igual nit, fent referència a la mateixa durada del dia i de la nit, que tenen lloc els equinocis de primavera i de tardor. Doncs res, comença la tardor, de fet ho ha fet aquesta nit, aquesta madrugada, a les 2 de la madrugada i 5 minuts, hora peninsular, canviarà quan entri a l'equinoci d'hivern. Cada 23 de setembre, des de l'any 1999, es commemora el Dia Internacional de la Bisexualitat, o també conegut com el Dia de la Visibilitat Bisexual. Una data que no només busca l'acceptació, la inclusió i la tolerància envers les persones que agraden dels dos sexes, sinó que és un crit a l'admissió que, en certa mesura, tots som diferents i tots tenim llibertat de dret d'escollir allò que volem. També us diré que és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones. És el Dia Internacional de les Llengües de Senyals i el Dia de la Síndrome de Cames Inquietes. També és la Setmana Internacional de les Persones Sordes. Avui, 23 de setembre, se celebra el dia, el sant de la Tecla, Santa Tecla, Eres Vida, Constanci i també Polixena. A tots i a totes que celebreu el vostre sant, per que gaudiu del dia, felicitats i que vagi tot molt bé. Us diré que avui celebra el seu aniversari una persona molt coneguda al municipi. Si la trobeu pel carrer, doncs aprofiteu i feliciteu-la, perquè avui l'Encarna Gascón Navarro, la que havia estat la nostra matrona durant molts anys, ara ja està jubilada, doncs

0: està de celebració. Encarna, moltes felicitats, una abraçada ben forta. També al Ramon Verdaguer Albó. Ramon, felicitats, que tinguis un bon dia. També el Nil, felicitats. Masier, felicitats. La Mariona Casals, felicitats. I a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós. I totes les persones que ens estiguin escoltant i que tinguin oportunitat de fer qualsevol celebració en aquest matí i durant tot el dia, doncs per molts anys, que vagi tot molt bé. Felicitats i a gaudir del dia. I nosaltres comencem amb molt de ritme, música ochentera, Foots Lops o algo així, Miquel?
1: Footloose.
0: Footloose. I a més això és el que diu la cançó. Segurament que quan l'escolteu començareu a ballar. Vinga, va, que és dimecres. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bé, nosaltres anem a desglossar mica en mica allò que trobareu. Avui escoltarem una entrevista que la Mireia Toledo va fer a la Montmàs. La Montmàs, segurament que tothom la coneix al poble perquè és una assídua a la Biblioteca de Montornès i ha estat galardonada amb el Premi Carme Romaní. Poca broma, perquè aquest premi és prou interessant i important i li han donat a una narradora. Llavors, avui descobrirem més detalls sobre aquest premi. Per cert, la Marta Cordomí és tècnica especialista en cultura i festes i avui ens parla de la nova programació per al darrer trimestre de l'any amb la programació de Montornès Aixeca el Taló. Nosaltres ens endinsem en el Reiki des de la claretat i sense misteri i tornem a parlar d'aquesta tècnica que s'està utilitzant fins i tot als hospitals de Catalunya, és el Reiki. Ho farem amb la professora Yasone Sánchez. I aquestes són les propostes que us portem per avui dimecres. Recordeu, amb vosaltres fins les 12, aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà aquests dies. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui comença la tardor, però continuem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Continuen especialment altes a zones de l'interior. Màximes de 33 graus a Manresa, 32 a Igualada, 31 graus a Vic i a Rubí, 30 a Sabadell i 29 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufa vent fluix de component en sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, 112 061 o el telèfon d'emergències de la nostra policia local, 93572 1110.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bé, nosaltres anem ja amb més informació i parlem del Piro Musical de la Mercè, perquè ho tenim a tocar. Aquest any serà a Montjuïc, aproximadament per Nova Icària. Són zones des de les que, bueno, vamos a poder intentar verlo sin que haya mucha concentración. Como siempre, el Piro Musical será en Montjuïc, eso está claro. La Mercè 2026 arriba a carrers plens, música, dansa i 109 concerts, 235 funcions culturals i un espectacle amb 750 drons. Equivalen a evocar la plaça Espanya, l'Avinguda Maria Cristina i també Montjuïc. Tot això quedarà totalment immers amb aquests drons. Doncs res, haurem d'apropar-nos a la celebració perquè, segons sabem, el Piro Musical de la Mercè és, com sempre, el que clausurarà la festa local. Se celebra el diumenge 27 de setembre de 10 a 10 i mitja a la plaça Nova Icària i a l'avenida Maria Cristina. La nova ubicació, que es trasllada cap al litoral, bona part de la concentració de públic, veurà aquest espectacle i podrà tenir un emplaçament més obert i millorarà així la mobilitat. Mireu a la web de l'Ajuntament de Barcelona per veure totes les activitats, tota la música, tots els concerts que trobareu, perquè recordeu, la majoria són gratuïts i oberts al públic. Vull dir que val la pena poder gaudir dels espectacles, dels focs artificials i de tot el que ens ofereix les festes de la Mercè aquest cap de setmana. Per altre costat, es parla molt de bolets. És temporada o no? No ho sé. La veritat és que la temporada comença tard i amb els boscos secs, però no està tot perdut. A la setmana àlgida de la temporada, el bosc del Pirineu tan sols produeix un quilo de bolets per hectàrea, respecte als més de 120 quilos d'anys bons. Aquest any s'ha de ser un bon boletaire experimentat i saber zones concretes on cal buscar-los per omplir el cistell de bolets. Això sí, no tothom anirà a buscar i trobarà, perquè com que no ha plogut és difícil. Llavors, si aneu al bosc en busca dels bolets, aneu amb especialistes o aneu a aquelles zones que sabeu que n'hi ha, però està tot molt sec i de moment no és un bon any per als bolets. I ja per acabar, us porto també una nota informativa que m'ha cridat l'atenció, perquè potser ara pagaran 24 euros tots els creueristes que escalin a Barcelona. Todos los cruceros, todas las personas que vayan en crucero y bajen en Barcelona, hauran de pagar 24 euros. Barcelona prova a pujar la taxa progressivament fins al 2030. És una mesura que està pactada amb els grups de govern i que vol desincentivar aquest tipus de creuers que passen poques hores a la ciutat amb poca despesa pels problemes de massificació que generen. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat a pujar de forma progressiva la taxa turística dels creuers que fan escala a la ciutat perquè al 2030 es paguin 24 euros per dia i persona. Aquesta taxa, sumada als 6 euros d'impost que recapta el govern, situa la quota en un total de 30 euros, el triple del que es paga ara. I això anirà mica en mica pujant fins a arribar als 2030. Això ho fan altres ciutats i eviten doncs, totes aquestes aglomeracions en un moment concret. I res, aquestes són algunes de les notes que us he portat avui, dimecres. Seguim en directe a les mañanes de Ràdio Montornès perquè encara tenim més coses que explicar.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs bé, la Mireia Toledo ha parlat amb la Montmàs, guanyadora del 17è Premi Carme Romaní, organitzat per Bill Botto, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Es tornarà a fer entrega en el marc de la Setmana del Llibre Català i, de fet, es va entregar ahir a la Montmàs aquest premi. L'entrega va ser ahir, dia 22 de setembre, el Dia de les Biblioteques, en el marc de la Setmana del Llibre Català, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. La nostra companya, la Mireia Toledo, va tenir oportunitat de parlar amb la Montmàs, que ja sabeu que és un clàssic, la Mont, a la Biblioteca de Montornès. Diuen que un premi molt merescut i molt bé guanyat. Crec que val la pena escoltar a la Montmàs.
3: Aquesta alegrança de tothom m'ha fascinat, no? I és una meravella veure l'alegria dels altres a un premi que et donen com a narradora, que per l'altra banda és la primera vegada que ofereixen un premi o que otorguen un premi a la narració oral.
4: Uau, això deu ser encara més honor.
3: Mira, sí, de fet és una de les coses que també m'alegra més, el fet de que reconeixin aquesta art escènica com una feina de formigueta, en aquest cas, també me'l donen per aquesta coseta d'unir mons i de fer feina de formigueta, que jo me la crec, no és que la faci perquè em senti petita ni molt menys, sinó perquè crec que les coses a miquetes i de proximitat i de feina ben feta, d'anar picant pedra, de creure realment que la paraula obre mons, doncs, jo què sé, estic contenta per tot això, també amb respecte, perquè jo els hi vaig dir, quan vaig rebre el correu, sí, vaig dir, serà que no hi ha gent més important que jo a qui li vam poder donar un premi? Però bueno, mira, són cosetes.
4: Clar que sí, s'ha de rebre aquest reconeixement a la feina, molt, perquè portes molts anys dins d'aquest món. I clar, bueno, no ho hem dit, però és un guardó que organitza el Bibbotó, que per qui no el coneix, un grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i també de Documentaristes de Catalunya.
3: Vull dir que... És un gran grup de treball,
4: Sí.
3: És unes dones sàvies i molt treballadores, gent molt maca que realment revoluciona el que és el Col·legi de Bibliotecàries, sí.
4: Que aquesta és la 17a edició, com deies, s'ha donat a professores, no? A altra gent involucrada,
3: sí,
4: a la vida cultural, però tu no ho has vist venir, d'això. No ho has vist venir.
3: Què va? De fet, no. No, jo crec que si hagués passat un avió a la platja, saps, com aquells que posaven publicitat, no? Montmàs, Pebi, Carme Romaní, jo hagués dit qui és aquesta, no? No, per res, vull dir, ni cap tipus de ni tan sols d'allò que dius, potser m'estan dient que tal, què va? Quan vaig rebre el correu, que va ser, et dic, al juny, a finals de juny, va ser com, en sèrio? Ostres, que fort!
4: Que bé, que guai.
3: Sí, és una meravella que passi això. Però sobretot, la meravella de tot plegat és aquesta manera en la que l'alegria dels altres se contagia, no? Perquè jo pensava, bueno, és un premi, o sigui, aviam, no és el Conca, no és el Premi Nacional, jo què sé, saps? Però és aquesta cosa de dir, és un premi de dones sàvies que treballen per les biblioteques i pel ben fer, no? Com ho feia la Carme Romaní, aquesta a miquetes, no? Sense destacar gaire, però estan constantment, no? I llavors elles també ho són, les noies del Bibbotó. Llavors només puc ser que una afortunada en aquest sentit.
4: Clar, perquè segur que hi ha molta gent que et coneix, sobretot nens i nenes, no? Que ja no són tan nens i nenes, perquè quants anys portes, almenys per aquí, per Montornès?
3: Mira, doncs, deu fer una vintena, 21, 22, 20 llargs. De fet, t'haig de dir que havien nens que explicava quan, gràcies a la Mercè Rubí, que era la persona que us explicava i us ha acompanyat de la mà en el creixement i en el coneixement d'històries. I jo vaig començar a venir amb la Mercè i llavors anàvem canviant, ens anàvem fent sessions, anàvem combinant els dies i tal, i llavors el seu públic va acabar sent el meu públic, no? I aquest públic ha crescut, i jo els trobo pel carrer, o ara jo que sé, hem coincidit amb certs actes, i és, sí, tu m'explicaves conte quan jo era petit, jo sóc tal, jo sóc qual, i dic, hola, bueno, fa gràcia, sí, sí.
4: Clar que sí. Però, Mon, ho dèiem, no només estàs a Montornès, et veiem per altres municipis, et veiem dins d'una biblioteca, al bosc, a qualsevol lloc. Quins altres projectes tens entre mans?
3: Mira, jo davant de tot sóc narradora oral, i llavors, així com a vegades em diuen, ai, tu també estàs aquí o estàs allà, no? I sempre els dic, jo si et truqués a la feina a les 7 del matí i estaries a la feina, però si et truqués a les 10 et diria, ai, encara ets aquí? I a les 11 encara ets aquí? I a les 12, doncs, com que jo no tinc un lloc fixe, et sent els diferents espectacles dels llocs on te me truco, on te me demanen o tal. Pues treballo molt al Vallès, treballo al Barcelonès, a la Segarra, aquest any treballaré molt a la Segarra o al Penedès amb el Festival EVA, amb l'Eva Ludens, que porta la narració a les escoles. Treballo molt amb el Videobús, que em porta a pobles d'aquells on es va perdre una espardenya i no es va trobar. és una meravella treballar allà també. I treballo tant a teatre com a biblioteca, com a centre cívic, com a plaça, com a festa major, i sobretot els dimecres sempre tinc un racó que era tots els dimecres i comparteixo amb l'Ai Senabre la narració a la planta d'oncopediàtrica de la Vall d'Hebron, que expliquen contes a les habitacions amb els nens i les nenes i famílies que estan rebent un tractament oncològic, no? Juntament amb la FANOC, que és l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer. Llavors, què passa? Que em veus a moltes bandes i que l'alegria d'haver-te trobat o d'haver rebut la notícia ha estat com, no sé, com un atac catòlic, de sobte, ala, mira, s'han unit encara més mons, no? I no, ja dic, sobretot a Montornès, perquè és el lloc on em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista, perquè és el lloc on te vaig créixer molt, saps? Vull dir, aquest públic, em disculpo si a algú no li vaig explicar bé les històries, però
4: home,
3: jo aquí vaig fer laboratori, saps? aquí vaig picar molta pedra, de l'ofici, és a dir, picar pedra de la cerca d'històries, de buscar-me a mi també com a narradora, la meva veu, què volia explicar, com ho volia explicar, no? I llavors, molt aprenent, que això és una cosa que aquest ofici té molt present, per tant, sempre estàs aprenent, però ara ja tinc moltes hores de vol, no? Que segurament hi ha dies que pots salvar un espectacle, pum, perquè estires del bagul de tot el que ha passat, no? Sí, sí.
4: Mm-hmm.
3: Sí, sí.
4: Escolta, Mon, i ara tu ja portes tants anys en tot aquest ofici, aquest art de la narració oral, com veus el futur? Té continuïtat? Com veus aquesta professió?
3: Pum, pum, pum, pum, pum. Mira, crec que la conversa està en hores baixes, la imaginació també. Es cultiva poc l'espera, el temps, el com i l'estona, saps? Tot és un ja i la narració atura. Sempre diuen, i per què expliques contes? Explico contes per aturar una estona aquest temps en el que tot ha de ser ràpid, ja. No hi ha ni benefici del dubte. La conversa s'acaba amb una cerca a Google o a la IA perquè si és així o és aixà, no? El conte té aquest trajecte, aquest camí, aquest recorregut, aquesta entrada al bosc, aquest heroi que arriba o heroïna que se'n va de casa i torna sent un altre. Crec que és més necessari que mai que ens seguim explicant històries, val? Ara bé, quin és el futur? Davant del futur de la immediatesa i totes les altres tecnologies que hi ha al voltant, que ni les necessito ni les crec, i sequen mars i sequen llacs de l'energia que necessiten, crec que tenim una responsabilitat, nosaltres, els que ja tenim els cabells polars, de formar a nous narradors, a noves narradores, a noves veus, però amb la paraula nua, amb la paraula viva, hi ha massa soroll, hi ha massa poso una pantalla al darrere i a més, després hi poso música i després, a més, faig el Pino Puente i després, a més, després explico. No? I la capacitat d'imaginar és la que ha fet que el món no s'extingís, saps? De veure altres vides, de descobrir, de cercar la necessitat de l'aventurer. I ara aquesta aventura s'acaba amb un pitxar al dit, clac, que molt bé, perquè la tens de sobte, però i tot el recorregut, no? Sí, aquesta és la feina que a vegades veig que les noves generacions, quan diuen, ja, però quan cobres? Ja, però quan està? I dius, joder. Perdona,
4: i a més d'això, no?
3: Sí, no, jo a vegades el quan cobro pues, ho pregunto més tard. És veritat que sóc una mica justeta en aquest sentit, de dir, hauries de preocupar-te més. Però per mi, projecte. I per això suposo que he estat afortunada amb molts de projectes que m'han arribat. Saps allò de, bueno, després ja parlarem, no? Sé que hi ha pressupost, sé que es podrà entendre d'una manera o una altra i que anirem fent créixer. Però el quan cobres? El quan cobres? Quan es fa? Quan dures? Quan
4: ja,
3: estàs?
4: Aquí es perd això, el fer el que un li omple, no? I això és molt bonic. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta imitació a parar una estona, a esperar, a mirar, a gaudir, a imaginar, i jo crec que és una oportunitat també, sobretot si tenim aquí a l'amunt, a la biblioteca, però a qualsevol lloc, no? Doncs assistir a una narració oral, o a llegir, que ara estem a la setmana del llibre en català, fer aquest exercici, que perquè ara potser suposa un esforç, perquè hem perdut, no?, aquesta tensió.
3: No l'hem perduda, està en el fons de l'armari. Això no és
4: hem de buscar una mica.
3: I a més tenim la immensa sort, i dic tenim perquè jo em faig filla de Montornès, tenim l'immensa sort de tenir una biblioteca amb unes professionals i uns professionals de l'alçada d'un pi, de bons, o sigui, gent que treballa, que treballa perquè les escoles tinguin com a referència la biblioteca, que si no van ells a la biblioteca. I en Montornès he fet projectes d'aquells que han estat al somni de molts altres municipis, fins i tot del meu, de Parets, i projectes en què la narració ha anat a l'escola i va a l'escola cada mes, a cada una de les aules, amb diferents veus. A més, pensa que és Sant Jordi, la marató de Sant Jordi, que fa més anys que el parc, que jo, que estic fent la marató. Ostres, tot això és una feina de moltes hores de la gent que està dins de la biblioteca, de les persones i professionals que diuen no, la biblioteca és no només aquest espai, sinó que fer tots els tentacles perquè el poble, perquè Montornès, tingui presència a la lectura, la literatura, la llavor, que és la biblioteca com a foguera, com a espai de resistència, no? En sí, aquest sentit.
4: Sí, sí. Un refugi, però que allà podem viatjar a molts llocs. Doncs, Mont, una invitació així deixem per anar a la Biblioteca Rosalie Veroni. Tornar-te a donar una vora per aquest Premi Carme Romaní i les gràcies per haver estat uns minuts avui amb nosaltres i amb aquestes reflexions que ens quedem avui.
3: Sento si m'he posat molt profunda, però és que hi ha vegades que hem d'aturar, també.
4: I tant.
3: Sí, és un premi, és súper, però també és veritat que tenim una responsabilitat vers a la cultura, al cultiu de les persones i personetes i personasses que esdevindran els nens i les nenes que escolten històries, no? I les que no, doncs acompanyar-les també que les puguin descobrir.
4: I
3: els pares i les mares i les iaies i els tiets que les expliquin. Ostres, és que si no perdrem la memòria de qui som, saps?
5: Doncs aquí estava la Montmas. Felicitats per al Premi Carme Romaní i a seguir cap endavant.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
5: Doncs arribem a les 11. Temps per la informació. Els companys de la Xal ens porten la darrera informació i de seguida hi tornem. Ja ho tenim tot a punt i preparat per parlar sobre Montornès, aixeca el taló, les propostes culturals que tindrem el darrer trimestre de l'any al Teatre Margarida Xirgo. Ens ho explica la Marta Cordomí. No marxeu!

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Avui a les historietes hem de parlar d'una guerra. D'una guerra molt curta, de fet, que va enfrontar Honduras i El Salvador i que només va durar 100 dies. El més curiós i el més dramàtic d'aquest conflicte armat és que tot plegat es veurà molt afectat per un partit de futbol. Ja és ben cert que el futbol aixeca passions, massa i tot. Avui, a les historietes, la guerra del futbol. Corria l'any 1969 quan la tensió entre Honduras i El Salvador era majúscula.
2: ¡Viva Honduras!
3: ¡Viva Honduras!
2: Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. ¡Viva El Salvador!
3: ¡Viva Honduras!
1: Honduras va emprendre una reforma agrària i es va dedicar a expulsar els salvadorenys que durant generacions havien cultivat les seves terres. S'havien guanyat el seu tros amb esforç i de cop i volta els hi ho van expropiar tot. La primera onada de tensió, doncs, està provocada per aquest retorn massiu de salvadorenys al seu país, expulsats pel veí hondureny.
4: Y le digo a todos los niños que lo mismo tienen que hacer. Si todos sembramos un árbol, qué lindo el barrio se va a ver.
1: Els mitjans de comunicació d'ambdós països van jugar també un paper important, escalfant l'ambient i alimentant l'odi entre els habitants d'un país i els de l'altre. A més, el govern d'El Salvador temia que haver de cuidar-se d'una onada de camperols els faria trontollar l'economia. La tensió entre uns i altres era altíssima, la situació insostenible. Paral·lelament al conflicte socioeconòmic entre Honduras i El Salvador, les respectives seleccions nacionals de futbol tenien la seva particular batalla, enfrontant-se a les eliminatòries prèvies de la Copa del Món del 1970. El 6 de juny del 69, a Tegucigalpa, es va jugar el primer partit, amb victòria hondurenya. El 15 de juny, a San Salvador, la selecció anfitriona igualava l'eliminatòria, guanyant 3-0. El tercer i últim partit, el del desempat, es va jugar a Ciutat de Mèxic el 27 de juny. El Salvador va acabar imposant-se 3-2 a Honduras. Però el partit, malauradament, la rivalitat esportiva va sortir del que hauria de ser l'esport. Va provocar que la tensió es disparés i la sang, en aquest cas, sí que va arribar al riu. El 14 de juliol del 69, El Salvador va atacar militarment Honduras. Afortunadament, el conflicte va durar poc, tot i que es va cobrar entre 3.000 i 5.000 morts civils. L'Organització d'Estats Americans va negociar un alto al foc, que va entrar en vigor el 20 de juliol. 100 hores de conflicte. Fins a quin punt la tensió del partit va induir a les armes? Vés a saber, va ser el reporter polonès Richard Kapuscinski qui va batejar aquesta guerra com la guerra del futbol. I de guerres del futbol n'hi ha hagut moltes més, des del Barça-Madrid fins a la dels drets televisius. Però tot això, sens dubte, ja són altres historietes.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.